0: Comienzo demasiado. Ara mateix penso que no hi ha ni una persona que no se sàpiga aquesta cançó, que ho ha patat per tot arreu. De fet, ha sigut el megacrack aquí a Flash FM, i si són ja pràcticament un dia nou, una hora nova, a les dues de la matinada, doncs crec que és algo important, no? És el número 1. This is Flash FM. La Karol G, la Judelany i el Rusos, que aquest trio, que ens han sorprès amb aquest Baby Wow, i en general amb tot l'àlbum que ens ha portat la bitxota, el No m'arrepiento de sentir tanto. Encantadíssims de tenir-los per aquí de tornada. Això ara amb el número 1 va ser el megacrack. Igualment, sempre ha estat present, sempre la recordem aquí a La que mana. Vinga, va, que encara em queda una horeta aquí portant, com sempre, el poder del ritme a Flash FM abans que arribi l'Armand.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí ja està llesta, i també aquí està llesta en el Farruko amb la Grace i l'Steve Aoki, que després del Pepas del 2021 han volgut renovar-se aquest 2026 i portar-nos també una d'aquelles cançons que ho han patat. Aquest 2026 sona aquí a La que mana, al Yapaque. Yapaque.

aquest trio, és impossible que no ens vingui al cap aquesta cançó, La Plena, que comença a ser una d'aquelles digna d'un One Hit Wonder, eh? Vinga, va, deixarem aquests tres que continuïn fent música junts, que es veu que ho han continuat fent i els ha anat molt i molt bé, però La Plena és La Plena. Sempre que sona, ens posem a ballar, sigui l'hora que sigui, també, aquí a Flash FM. És normal, sempre estem de festa aquí a La Que Mana. Ara amb l'Ozuna i l'Omar Kurz. Que, per cert, l'Omar Kurz, això, en comptes de dir-nos quan vindrà a Espanya a la seva gira per tot el món que està fent i que encara no ha confirmat les dates, ell fa col·laboracions, fa música amb tothom, amb el Claren, també ha fet una col·laboració que tenim per aquí per Flash FM, però aquesta que sona ara és amb l'Ozuna, el Zizi. Yeah, yeah.

0: Tenim per aquí els Anota Reial 54 Ultra amb aquesta cançó que, sens dubte, ha sonat moltíssim aquest estiu del 2026 i que, escolta, tot i que sigui octubre i faci ja temps de posar-se una jaqueteta, la recordem aquí a Flash FM, és el Talk to You. This is Flash FM. Sonen els pitos, són les 3 de la matinada i això vol dir que a mi em toca marxar, però no passa res perquè justament entrant per la porta...
1: Sí.
0: Estàs tu?
1: Estic jo.
0: Està l'Armand Maravalle.
1: Que bé, ja estic aquí.
0: Sí, ja estic aquí. Jo marxo a dormir, tu et quedes amb ells.
1: Jo em quedo per aquí fins que faci falta.
0: Fins les 6 de la matinada, no?
1: Ah, això mateix.
0: Perfecte, doncs escolta, jo marxo i res, ens escoltem demà com sempre, eh? Vinga, va, adéu.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina marxa, l'Armand ja està aquí i et quedes tu, Armand, amb Vinga. Els tallets, perquè estan per aquí que volen parlar de la felicitat i de que hi ha coses que a ells els hi fan molt feliços i volen explicar-t'ho.
1: M'encanta.
0: Et diuen que era això.
1: Era això.
0: Era això. Vinga, adéu. Perdut.

0: molt bé, fantàstic. Escolta, bueno, ja m'heu sentit fa uns minuts que la Mireia Molina anava passant, anava marxant, i jo, que sóc l'Armand de la Valle, començo aquí un nou torn del poder del ritme a Flash FM. Som-hi! This is Flash FM. L'hem començat amb la Shakira i amb el Maluma, que presenten aquesta novetat que es diu Agua, bastant xula, molt de ritme per començar, clar que sí. Doncs vinga, va, fins a les 6 del matí, us quedeu amb mi en aquest dimecres 14 d'octubre del 2026. Que ràpid passa el temps, Dios!
1: En directe, a Flash FM, sí. Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Per la propera estoneta, bueno, mira, per exemple, el Quevedo amb el Golpito, el remix del David Guetta, el Gong Gong Gong, boníssim, i també així rotllo electrònic. Tenim per aquí ja l'Ugel, amb un dels grans èxits d'aquest 2026, el Jamaican Bam Bam. Bona nit, família! Som-hi, som-hi.

Aquesta és la veu del Gerard Quintana, el cantant del Sopa de Cabra. A més, el Quintana, el tio que realment ha envellit com el bon vi, tu, escolta, de la millor manera possible, amb aquesta nova versió del seu mític Camins dels Sopa de Cabra, aquí amb la veu de la Su i del Mont DJ. De vegades ve de gust recuperar clàssics, fer-li una nova versió, i aquí s'ha de dir que a tots plegats doncs, els hi ha quedat molt i molt bé. Els hi ha quedat collonot, tu. Camins que hem de fer sols? Doncs mira, vinga. T'explico per la propera estoneta aquí a Flash FM. Ara que ja ens apropem a quarts de quatre, tindrem per aquí la Tini i la Maria Becerra amb el Miénteme, també el BL i el seu No Tiene Sentido, bueno. Abans, aquí a la del ritme, la nova de Clarent, al costat d'Omar Kurtz. Es diu Ojos Brujos. Hey, yeah.

Grans artistes a la història de la música ens han portat cap a Nova York, per exemple el Frank Sinatra amb el New York, New York, i també el Bad Bunny amb aquest Nueva York. Bueno, cadascú el seu registre, tu, escolta. Jo no diré que una cosa ni és millor ni és pitjor que l'altra, vale? Ja cadascú que pensi el que vulgui. D'aquí no res, tindrem les K-Pop Demon Hunters passant-se per Flash FM amb el seu Golden, o també la Bad Gyal amb el Choque. Sí, sí, tot això aquí, a Flash. Abans anem amb la... No, amb la no, amb el JC Reyes, eh? Ara no li... D'això, que igual s'enfada el tio. Aquesta es diu Loquita. Loquita.

Aquest és el ritme de l'Ugel, que ha conquerit totes les pistes de ball, festes, discoteques, festivals, etc, etc, etc. Allà on va, triomfa, com la cervesa, tu. Aquesta es diu Moving to the Sun, al costat de la Ultra Nate. L'escoltes on, si no, aquí a la Camana, Flash FM, apropant-nos a les 4 de la matinada, en aquest quart d'hora que falta. Tindrem per aquí els Tiets amb el Coti per Coti, també el Chris MJ, que ens porta cap a Medellín, o el Wisin amb el... amb qui ha de ser el Wisin, si no és amb el Yandel. Però també la Rosalía, que escoltarem el Besos Mojados d'aquí una estoneta, que és una cançó boníssima aquí a la Camana, vale? Abans, ritmes tranquil·lets que ens arriben des de Puerto Rico, aquesta és ben bona. És l'Omar Kurz amb el Coco.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquesta cançó és massa bona com perquè hagués passat desapercebuda. La Karol G al costat de la Judeline i el Rusowski fent aquest Baby Wow, que és la cançó més escoltada a tot el planeta i que, a més, també és el número 1 d'aquí de Flash FM aquesta setmana. És la cançó que lidera la nostra llista. El Calibre 45 la fem servir per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. Vamos ahí, lo nuestro, claro que sí. Ahí está. Va, que passen uns minutets de les 4 de la matinada. Com esteu? Sigui justo, sigui qui sigui. Jo sóc el Maravall, no sóc el Justo Molinero, ja m'agradaria. T'acompanyo fins a les 6, amb tot el ritme d'aquí de Flash FM. Som-hi.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Exacte. Va, que tindrem el Rau Alejandro i el Bad Bunny amb el Què passaria. També el Pitbull i el Papayo amb l'Echa Payà, però primer... Això d'aquí, que ja coneixes. Aïssa, al costat de RUBFV, es diu Muchacha. Som-hi.

És el ritme frenètic d'aquesta cançó que enganxa un munt, eh? Enganxa com un caramel, se t'enganxa al paladar i no te'l pots treure de sobre. Aquesta història romàntica de dos amants que ens explica la Tini Stossel des d'Argentina al costat d'Ulises Bueno. Es diu Dos Amantes, la cançó, i realment és un dels temes més importants, també, aquest any a la fórmula del ritme. Som-hi! Va, que passen 20 de les 4. D'aquí no res, tornarem a Argentina amb l'Os de l'Espacio. Anirem cap a França amb el Pilé del Mofejo. I també anirem cap a Andalusia amb l'Anna Mena i amb la Lola Índigo. Quina dupla, la d'aquestes dues, evidentment, amb el Petito aquí a Flash. Abans anem...

cap a Galícia, oh, carallo. No s'espera un artista galego aquí en Flash FM. És el Zetangana, claro. En menino, en menino. Aquí al costat de Mora, per fer això que es deia droga. L'escoltes a Flash. Última.

Una mica de house amb guitarretes, amb sintetitzadors, amb veus així mig psicodèliques i amb un rotllo molt vuitantero que entra bé a qualsevol hora del dia, de la nit, al migdia, amb una beguda a la mà o sense, és igual. És el Talk to You dels Anotar. Te'l posem aquí a Flash FM. Som-hi. Va, que ens estem apropant ja cap a les 5 del matí. D'aquí no res tindrem el Bad Bunny amb el seu Titi me preguntó si tenia moltes nòvies. Ja us dic jo que sí, moltíssimes, segur. Sent el Bad Bunny, també anirem cap a Colòmbia amb la Villa del Ryan Castro o el Clarent i l'Omar Kurz amb la seva nova cançó, L'Ojos Brujos. Abans, passem per on? Sí, sí, però passem per el Baifo, per posar-te la que és, per mi, la meva cançó preferida de l'àlbum del Quevedo. És la que es diu així del qual, el Baifo, i diu que viu en un arxipèlag molt especial on la gent es passa el dia ballant.

Flash FM. El ritme que no demana permís.

0: Està seca? Va, clar que sí, família, que el ritme que anem. Avui dimecres ja arribarem a l'equador de la setmana treballadora. Sé que és molt d'hora pel dematí, sé que només passen uns instants a les 5 en punt, però, escolta, això ho aixequem seguríssim. I amb el ritme de la Shakira, encara més, tu. This is Flash FM. De la Shakira i el Maluma, que aquesta l'han fet junts, es diu Agua, i està fet el mega crack de la setmana. Te'l posem per començar nova hora, passant ja res de les 5 en punt. Última horeta que passarem junts tu i jo, perquè a les 6 s'hi posa el màquina, l'Héctor Ortega.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja sabeu que a les 6 comença el Flash matí, per tant, anem a aprofitar el poc temps que ens queda. Això així com en resum en general. Comencem amb el Quevedo, aquesta es diu Al Golpito.

Clar que sí, boníssima. Què diu? Aviam. Jo també tinc ganes de rayos de sol, la veritat. Encara no, encara és massa d'hora, a aquesta hora. Però, bueno, en qualsevol cas, és el Henry Méndez al costat de José de Rico, Juan Magán, Chino y Nacho i Luc Ra fent aquest nou remix d'aquest clàssic de la festa dels rayos de sol. Doncs escolta'm una cosa. Si vols rayos de sol, l'únic que has de fer és anar cap al sol, o com diu l'Ugel, moving to the sun.

Això és segurament el més important, que si plores, que no se n'assabentin, tu, que no s'enteren. Vaja, ho diu el Manuel Turizo, però ja ho sabem tots. De vegades ens enamorem de la persona totalment equivocada i acabem plorant per algú que no s'ho mereix, per un pendejo o per una pendeja. A qui no li ha passat, això? Home, això ens ha passat a tots. És gairebé més vell que el napeu, el desamor. Aquesta es diu Por un pendejo no se llora. L'escoltes a Flash FM. Vinga, va, que ja passem de quarts de sis del dematí. Última mitja horeta d'aquesta edició del Poder del Ritme. Vinga! Una mica de festeta. Tindrem per aquí el BL amb el seu Mi Refe, al costat de l'Obi on the Drums, o també el Machina Time del Dimitri Vegas i el Like Mike, tu. Tot això et comento en els propers minuts, aquí a la cabana, vale? Perquè vagis fent-te la idea del que vindrà, que serà bo. De moment, tenim aquí una cançó, un tema del Sergi Domena, el jefe d'equipo, al costat de The Beat, producció mitja electrònica, lletra canyera. Es diu Molt malament.

0: Aquest és el Lucho, el Luchito RK, des de les Canàries, un tio amb una carrera brillant per endavant. De fet, ve de publicar el seu primer disco. Es diu Sordo de un pie i inclou aquesta cançó, segurament la més famosa, la més potent de tot l'àlbum, que es diu Aire. Te la posem aquí a Flash. This is Flash FM. I jo te la poso ja a aquesta hora per anar acomiadant-me, perquè d'aquí no res, d'aquí uns 15 minuts mal comptats, s'hi posa el Héctor Ortega amb el Flash Matí. Per tant, res, ha sigut un plaer acompanyar-vos aquesta matinada de ritme i us deixo en les millors mans possibles, les de l'Ortega. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, siau, jo us deixo amb el Move Jo i el seu Malagi.
2: Shout out to my man, Move Jo, because everybody here is so sick. Say my name!

0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal? Bon dia. Anem per feina o què?
0: Des d'ara mateix i fins a les 11... El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Efectivament, som-hi.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Com sempre, puntualíssims a la nostra cita matinal. Són les 6 del matí d'aquest dimecres 14 d'octubre. Així engeguem aquest Flash Matí amb el número 1 de la setmana. Bon dia. Terapia.

0: gusta demasiado. És la cançó més votada a la llista oficial de Flash FM, a la llista del Calibre 45, la proposta de la Karol G amb la Judeline i el mateix paio d'aquell Malibú, el Rusowski, un tio divertit també, eh? Baby Wow, número 1 de la setmana, primera cançó també en sonar en aquest nou Flash Matí. Benvingut i benvinguda.
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Bueno, què passa? Anem per feina. Són les 6 i 4 i això vol dir que ja hem de posar en marxa tot l'engranatge, tota la maquinària d'aquest programa, que al final ja sabeu que el que busca és ajudar-vos a començar aquesta nova jornada, aquest dimecres 14 d'octubre, que estem començant ja ben amunt amb la bitxota, la Karol i la seva colla de col·legues, la Judeline i el Rusowski, que ara mateix estan sonant a tot arreu, eh? Són números 1 mundials, a totes les llistes del planeta, també, evidentment, a la nostra. Això és sempre gràcies al que aneu votant a flashfm.cat, a l'apartat del Calibre 45, cosa que podeu seguir fent, evidentment, al llarg de la setmana. Baby Wow, per començar aquest Flash Matí. Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Va, tenim preparades cançons del Sebastià Llatra, de la Bitxota, alguna altra també caurà, també la Rosalia, tenim el J Balvin amb una d'aquestes de Reggaeton Remember, el Juan Magán, per què no? Tota una selecció de ritme guapíssima. Per vosaltres, pels que aneu més adormits i adormides de Catalunya i Andorra, si aneu cap a la feina, si ja heu començat el vostre trajecte de carretera, per exemple, o també per aquells i aquelles que torneu cap a casa, eh? Sabem que l'audiència ara mateix està partida en dos. Els que teniu lleganyes perquè us heu llevat fa res i els que teniu ja unes ganes de pillar el llit un altre cop. Mare de Déu. M'ha rascut, eh? El descans que ara mateix us podreu aquí fotre al cos. Avui, atenció, perquè tornem a tenir entrades en joc perquè visqueu el Halloween de PortAventura. Això de seguida ho posarem ja en marxa perquè podeu començar a enviar notes de veu al WhatsApp del Flash Matí. Entrades per PortAventura World, pel Halloween de PortAventura. Avui també les noves samarretes de Flash FM i també una targeta regal de 100 euros de Wonderbox. Per tant, jo crec que el matí es posa molt interessant, eh?
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: De seguida posem en marxa el WhatsApp del programa perquè pugueu començar a dir la vostra abans. Una mica de ritme, va, una mica d'electrònica per treure la mandra i la son a cop de ritme. Tots to you, another. Molt bon dimecres.

0: Hi ha Flash FM, tros de tema, eh? La Rosalia!
1: La Rosalia
0: l'altre dia va estar al Saturday Night Live, eh? Va fer unes quantes cançons allà en directe. Una d'elles té Relíquia, la de Relíquia. I alguns diuen que hi ha Tongo, eh? Que estava allà de puntetes tota l'estona, cantant sense moure's ni un re de re. I hi ha gent que diu que és impossible, Rosalia, que aquí hi havia truco, eh? No sé. Jo no en tinc ni idea, evidentment, però sí que hi ha experts que diuen que va fer una miqueta de trampa en aquesta actuació del Saturday Night Live. Bueno, no sé, no sé. Rosalia, el flash matí d'aquest dimecres, 14 d'octubre. Va, 6 i 12 minuts, posem en marxa el WhatsApp del programa sobre el flash matí. Avui també tenim entrades perquè aneu a PortAventura per Halloween. I va, anem a llançar la pregunta d'avui.

0: Està claríssim, eh? Si necessites reggaeton, dale, dale, dale, duro tu. J Balvin és el mític artista que... ens ajudava a comptar fins a 3, 1, 2, 3, let's go, i ens presentava aquesta cançó fa una dècada, eh? 15! Escolteu Flash FM, 7:15. Tornem al present amb la nova versió del mític tema de Juan Magán amb Omar Montes. Ayer la vi, bon dia!
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: el golpito. Quevedo i nueva línia. A Flash FM, on si no, a la del ritme. Som al Flash Matí d'aquest dimecres. Aquí l'Ortega, bon dia. A veure, repassem el WhatsApp. Avui us estem preguntant què li diríeu a la niña de l'exorcista si se us aparegués de cop així, pam, al davant, eh?
1: Vale.
0: I clar, avui també tenim entrades perquè aneu a PortAventura per Halloween.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Què li diríeu a la niña de l'exorcista? A veure, va.
3: Buenos días, chicos.
0: Què passa, tio?
3: Gracias por acompañarme en esta noche tan larga.
0: Oh.
3: Que ya mismo plegamos.
0: Qué guay, tío, a dormir,
3: y
0: va.
3: Y con ganas de coger la cama.
0: Tú dirás.
3: Quiero participar en el sorteo de las entradas,
0: ¿sí?,
3: para PortAventura. ¿Y qué le diría a la niña? Pues muy sencillo, le diría: ¡me voy a cagar tu muela!
0: ¿Pero qué digo?
3: ¡Torpedo! ¡Es un filtro de mujer!
0: ¡Torpedo!
3: ¡Cachina blanca, cachina negra!
0: Man.
3: ¡Te da cuen! ¡No puedo!
0: Vale, vale, vale. Aquí es bambulat, ¿eh? Te da cuenta, niña. Va, digueu la vostra, què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu de cop a la cara, eh? És la pregunta que us llancem avui. Te da cuenta, a través del Flash Matí d'aquest dimecres, perquè pugueu aconseguir una d'aquestes entrades dobles per viure el Halloween de PortAventura. 628-060513. I nosaltres, doncs, tirem una miqueta endavant, no? Perquè això, al final, es tracta d'anar començant el dia a poc, temazo rere temazo, començant el dia o acabant-lo, com aquest oient, que se'n va cap a dormir, que han set uns quants també, que segurament aneu cap a casa ara de tornada. Va, arribarem a 6:45 amb Mike Towers, una anamàs.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Les més de 163.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar al·legacions al tribunal. Tenen 5 dies per fer-ho. Això podria suposar un gruix de recursos difícils de gestionar abans del 29 de novembre. Els afectats hauran d'acreditar amb un certificat consular que són fills o nets d'exiliats, però els consulats alerten que és inviable comprovar-ho manualment amb les eleccions a tocar. D'altra banda, Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, travessant la frontera des de França a peu en una caminada breu per un dels colls que connecta amb la Catalunya Nord. S'acabarà així l'exili de 9 anys a l'exconseller de Salut després de l'aplicació efectiva de l'amnistia per part del Tribunal Suprem. I el Vaticà ha informat aquest dimarts que l'operació a la qual s'ha sotmès el Papa Lleó XIV ha estat per un càncer de pulmó després que els metges li detectessin un nòdul. L'actuació ha conclòs amb èxit, sense complicacions i com s'havia previst, segons ha informat el Vaticà. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson. Flash Matí, a Flash.

0: Estiu Vagabundo, temazo, eh? Na-na-na-na, Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL, l'any 2023 van presentar aquest tros d'himne. Avui recuperem de bon matí a Flash FM, a Vagabundo, en aquest flash matí del dimecres 14 d'octubre del 26. Passen ara mateix 5 minuts de 2 de 7. Ja tenim en Jan Ponsa per aquí preparadíssim. Jan, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Héctor.
0: Avui més despert que ahir, no?
1: Sí, una miqueta més.
0: Si no sabeu el que va passar ahir, literalment el Jan es va adormir a l'estudi.
1: Sí.
0: Una cosa que jo pensava que estava fingint per fer la broma, però no, el tio estava realment somiant, eh?
1: Estava totalment mort de son.
0: És que, tio,
1: està derrotat.
0: Si voleu reviure el moment, el teniu publicat a Flash FM oficial, a l'Instagram, perdó, no, del Flash Matí. Del Flash Matí, arroba Flash Matí.
1: Així és.
0: Arroba Flash Matí, per si voleu seguir-nos i defarejar una miqueta les nostres tonteries. A veure, va, avui com es presenta aquest dimecres?
1: Doncs mira, ara mateix tenim algunes boires a punts de l'interior, sobretot entre Osona, el Moianès, també el Bages, l'Anoia, també tot aquest sector. Aquí ara mateix tenim algunes boires, de fet, perquè estem sota el domini de l'anticicló. Més sol avui matí amb núvols alts a punts de la costa, a punts de Pirineu, i a la tarda la situació meteorològica s'inverteix una mica. Tindrem aquests núvols, sobretot, a punts de les comarques de Barcelona i també de Girona. Més sol a les comarques d'allà del Pirineu, en un dia on pugen les temperatures. Ja us aviso que els propers dies seguiran pujant aquestes temperatures fins ben bé dissabte, diumenge, que sembla ser que baixaran en picat amb l'arribada d'un temporal bastant important de llevant.
0: Això vol dir pluja,
1: això
0: també,
1: vol dir pluja,
0: o simplement...
1: Pluja a tot Catalunya.
0: Ah, sí, eh?
1: Segurament diumenge, sí, sí.
0: A tot Catalunya?
1: Molt guapo, pinta molt guapo.
0: No fotis, tinc una barbacoa, tio.
1: Pues...
0: Tinc una barbacoa, Jan, ja, tio.
1: Doncs em sap greu, però...
0: Collons.
1: Sota el paraigües, la barbacoa.
0: Collons. Vale, vale, ja parlarem aquests.
1: Sí, ja està? Ja està, ja està, ja ho tenim.
0: Repassem quatre temperatures, per tant, com està el tema?
1: Ara mateix a Vieja tenim 9 graus, a Barcelona 21, a Casà de la Selva 13,5 i a Tibis de la Ribera d'Ebre 16,7 graus.
0: Concretament. Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio. Vinga,
1: fins ara.
2: Cada dia de 6 a 11. Fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: I quedem-nos a casa perquè tenim aquí un artista català que es fa dir A-I-E-M, A-I-E-M, i la cançó doncs, comença així, que sembla una trucada de Skype. I és nova aquesta cançó, eh? Es diu Te vi perriando. Només la podeu escoltar, evidentment, a la que manda Flash FM. Molt bon dia!
3: Te vi

0: La mítica cançó del Juan Magán al costat de la Belinda, que va acabar ser cançó de la pel·li Tadeo Jones fa unes quantes temporades, eh? Te voy a esperar al Flash Matí d'aquest dimecres. Molt bon dia, què tal? Nosaltres també us esperem aquí a tots i a totes aquesta propera nit de dissabte, perquè estarem a Martorell dins el que seria els actes de les Fires de Bruixes. La Fira de Bruixes de Martorell, la nit de dissabte, és de Flash FM. Estarem a la nau 2 de Can Oliveres a partir de quarts d'una de la matinada. El Sergi Domena, el Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega, fins a altes hores també de la nit per ballar i per passar una nit de dissabte festassa Flash FM. Molt guapa, vale? Fira de Bruixes a Martorell, aquest dissabte nit, festa Flash FM. No hi falteu!
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: De seguida repassem missatges a través del WhatsApp. Avui, ja sabeu, entrades pel Halloween de PortAventura. Abans, més música, són arrels vi, tu vacín.
2: Pepe, vente y no te quites que tu vacín. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toco.

0: detrás del humo no se ve. S'escolta molt bé, però, aquí a Flash FM, això sí, aquesta cançó d'Emília i tota la seva colla, no se ve. De nou avui a Flash FM, som al Flash Matí. És dimecres 14 d'octubre i avui també tenim per vosaltres entrades perquè aneu a PortAventura per Halloween. I la pregunta que us hem llançat avui a través del WhatsApp és la següent. Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu de cop a la cara, Què li diríeu a la niña de l'exorcista? Podeu participar a través del 628 06 05 13. Repassem alguna nota de veu. Hola!
1: Bon dia, Flasheros. Us truco des d'Andorra. De la niña de l'exorcista, diria que em fiques amb ella al llit.
0: Sí, home. Sí o no?
1: Una foto.
0: Ens ha enviat una foto i tot, De veritat, aquesta ets tu amb la niña de l'exorcista al llit, No sé si preocupar-me o alegrar-me per tu, A veure, una altra. Hola!
2: Hola, bon dia, Flasheros.
0: Què tal?
2: Doncs jo realment no sé si li diria alguna cosa. El primer que li diria seria cridar i tu, punyetera madre, el susto que m'has dado. I sortiria corrents, em cagaria a sobre.
0: Totalment.
2: Vinga, va, que vagi molt bé, un petó. Adéu,
0: merci pel missatge. Jo crec que també seria així. Faria com tu, Me cago en tu madre. I marxaria pitant, clar que sí. Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu de cop així, pam, a la cara?
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Entrades en joc per viure el Halloween de PortAventura. Participeu, va!
3: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Això continua amb Ugel i el seu Moving to the Sun.

Hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.

Casanova. Yes. Casanova Remix, però és la Lola Índigo també per aquí i el Rafa, l'RVFV, fent de les seves en el tema original del Soul King. Soul King. Som al Flash Matí, bon dia. Com esteu? Va, què tal aquesta ruta de carretera matinal? Veu què? Paciència, tu, paciència. De la música no us heu de preocupar, és cosa d'aquest programa, això sens dubte. Som al Flash Matí, arribarem a les 7 amb aquesta.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint retards durant els propers dies. Segons la consellera, aquests retards seran de 15 minuts de mitjana. A més, la portaveu ha recordat que l'alta velocitat no és responsabilitat directa del govern i ha explicat que aquest incident obliga a circular per via única, fet que provocarà retards generalitzats. A la plana política, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha descartat integrar-se al Front Ampli. Tot i això, ha remarcat que l'acord de col·laboració amb la candidatura d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya està obert a que s'incorpori qui vulgui. I Felip VI ha tancat la visita a Ceuta demanant unitat política i el final de la confrontació per la gestió de les migracions. A més, el monarca ha advertit al Marroc que la sobirania de la ciutat autònoma és irrenunciable, ha exigit respecte i per primera vegada ha reclamat que Rabat assumeixi els migrants que va deixar sortir per mar nedant el 30 i 31 de juliol. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: dieta, que tenen una miqueta aquí de deshidratació. És el Mega Crack de la setmana. Aquesta cançó que ens llega a nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal? Com estàs?
0: Què passa? Aquí, més que d'aigua, som de cafè amb ron, eh?
1: Oi, mare meva, tant d'hora.
0: No, el ron no. El ron ja si de cas després. Bueno, de cafè sí, eh?
1: És opcional.
0: Opcional.
1: Opcional.
0: Sobreviure, opcional.
1: Però sentir el cap i ja està.
0: El dimecres, 14 d'octubre. Va, 7 i 5 minuts. Nova hora en marxa fins les 11 aquí a l'altra banda, ja ho sabeu.
1: Sí.
0: Amb una mica d'actualitat boja.
1: Doncs
0: boja.
1: Sí, mira, una noia de 15 anys va sorprendre els seus familiars a Guatemala, perquè es va despertar durant el seu propi vetllatori.
0: Ai, pobra, no.
1: Sí, com que pobra? Almenys ha sobreviscut.
0: Ja, bueno, però a priori havia mort.
1: No. Escolta, és que el seu pare és un notes. Per què? Perquè, bueno, ella va estar 8 hores dins el taüt, però és que la noia el que li va passar és que va tenir molt mal de pit. Collons. I es va desmaiar, d'acord? Què passa? Que el seu pare, en comptes de portar-la al metge, va comprovar que no respirava tal i qual.
0: Cap a terra!
1: Sí,
0: cap a terra!
1: I va decidir, doncs, organitzar el funeral a casa.
0: Bé,
1: i hores més tard, doncs, van arribar els familiars, els amics, i ella va dir, hei, que no estava morta, que estava de parranda.
0: Estava de parranda, vale,
1: sí,
0: vale.
1: Em sembla molt heavy, eh?
0: Home, a veure, vull dir, quantes hores dius que va estar sense
1: 8.
0: Respirar, a priori?
1: No, sense respirar no, sinó que es va desmaiar, el seu pare no és metge i no sabria calcular bé,
0: ah.
1: I va dir, se va morto la hija, la posa en un taüt i a prendre pel sac.
0: Perquè portar la, no sé, trucar a l'ambulància, portar-la al metge, no. Passant, no?
1: Doncs la veritat que no, doncs quan va reviure, entre cometes,
0: ja.
1: Li van donar aigüeta, la van asser una cadira.
0: Agua
1: i arreando que gerundio, sí.
0: Molt bé, com el Maluma.
1: Sí, exacte.
0: Molt simpàtica. Bueno, escolta, doncs al final la conclusió és positiva, no?
1: Sí.
0: Ja està.
1: Bueno, pobre noi, el pare que li ha tocat, també t'ho dic.
0: Sí, és veritat.
1: Ostres.
0: Espero que no us passi mai, literalment.
1: Si us desmaieu, aneu al metge, vale.
0: A veure, va, nova hora en marxa, ja sabeu, som el despertador de Flash FM, per si algú ara mateix connectava, eh?
2: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Que, evidentment, això no era.
2: Oh, no.
0: Sona Anuel, diu que va sortint al sol i vol que et quedis fins llavors.
1: No, jo amb l'Anuel no em quedo.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí, home, pobret.

0: No lo saca nadie de aquí, ¿eh? No, no, no. Sin aire. Usted al despertador, ¿eh? Quan sona aquestes hores intempestives. Aquest és el Luchito, Lucho RK, des de les Canàries i des del seu nou àlbum que es diu Sordo de un pie, que ho està patant a saco, ¿eh?
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Que fort.
1: Perquè posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Però a saco de veritat, eh? O sigui, algunes cançons del Sordo de un pie del Lucho RK han superat a temes ja de la Karol G. O sigui, el tio està ara mateix en el seu prime, sens dubte, eh? A veure, va, 7 i 12 minuts d'aquest dimecres, 14 d'octubre. Escolteu, Flash FM, sona Farruko i companyia.
3: Ja pa que

0: sort. Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
1: Què

0: Des de Valls, els Figaflaues, de nou amb la Marina està morena al Flash Matí d'aquest dimecres a Flash FM. Molt bon dia, eh?
1: Hola, hola, què tal? Bon dia!
0: Lo rompe, ho trenca, no desconnecteu, que això continua, va!
2: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: L'11, 17, 20, 22, 35 i els sols el 4 i el 8.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
4: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
5: Que ràpid passen les coses bones.
6: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
5: Els 10 dies Nissan...
6: Com?

0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Eo, com imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? Saps quin és l'equilibri perfecte entre potència i eficiència o què? Deixa de fer-te preguntes i asseu-te al volant del SUV híbrid que no deixa indiferent a ningú. El nou Toyota CHR híbrid. No intentis entendre'l, però això sí, atreveix-te a sentir-lo.
5: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
6: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
5: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
6: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Brau presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està

0: colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
5: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
6: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
5: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
6: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
5: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Si vas al gimnàs i sents això, està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Els dissabtes i diumenges de 8 a 9 del matí, comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, a Flash FM. El que vols escoltar sona a Flash FM. Flash Matí.

0: Alejandro. En aquest cas, amb això que es diu Diluvio, l'any 2023 ens feia cantar i ballar tota l'estona, eh? Fer una mica de perreo matinal. Al final d'això es tracta, per començar bé el dia. Diluvio, el flash matí. Gemma Manzanero, bon dia, va.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Ràpid repàs al WhatsApp. Avui us regalem també entrades dobles perquè aneu a viure el Halloween, sí, a Port d'Aventura. Lloro amb la pregunta, eh?
1: Ens heu de dir què és el que li diríeu a la nena de l'exorcista, si us aparegués allà al mig.
0: Què li diríeu a la niña de l'exorcista, sí, si us aparegués de cop al davant?
2: Soc Sergio de Montcada. Hola, Sergio. I jo li diria, fes-me un costat que tinc molt de son.
0: Ah, tu aniries a dormir amb ella, eh?
1: Es fa el xulo, eh?
0: Sí, sí, sí. Et cagaries, sí, si ho saps, eh?
1: I tant, i tant.
0: A veure, va, una altra. Hola, bon dia.
3: Bon dia, Flaix FM.
0: Què passa?
3: Jo a la niña aquesta li fotria un cop amb la xancla al cap. Hola. Rapidet, corrents, fora. Vinga, a veure aquestes entrades. Bon dia.
0: Vale,
3: bon dia.
0: Gràcies pel missatge. Molt bé, tu directament ja, eh? Cop de xancla i desfilant.
1: Veig que som molt valents, eh?
0: Sí, sí, sí, molt fantasmetes, tu,
4: bon
0: eh?
4: Bon dia, la meva frase seria: per culpa teva he tingut molts malsons.
0: Ja.
4: Durant molts dies de la meva vida, així que desapareix i no tornis més.
0: Ara, ara.
4: Gràcies, un petó.
0: Ella ha sigut més realista, eh?
1: Ah, és que et cagues si la veus.
0: Els homes no tenim remei, eh?
1: No, no.
0: A veure, digueu la vostra, va.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Tenim el WhatsApp operatiu al llarg del programa. Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu de cop així a la cara, eh?
1: Ai, ai, ai, quina por.
0: WhatsApp operatiu al llarg del flash matí d'aquest dimecres.
5: Has dormit 8 hores, 6 hores o 40 minuts? No ho notarà ningú si poses el flash matí.
0: No, perquè us canviarem aquesta cara a la mandra i de son a cop de ritme, eh?
1: Som-hi!
0: Anava el Daddy Yankee fent la Music Sessions número 0.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, ho va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú ha habilitat la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu del govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
2: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Excuse Me. Es diu Give Me Everything, la cançó de Pitbull i Dillo i companyia que van presentar-nos l'any 2011 i que és un himne que havia de sonar sí o sí avui a Flash FM. Va! Som-hi, pa'lante, paciència. I a veure si aconseguim ja que surti el sol d'una vegada, no?
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Va, bon dia.

0: West Cole i del BL pel que fa a la veu. All right. Això es diu La Plena, l'escolteu al Flash Matí. On si no, Gemma Manzanero, bon dia.
1: No hi ha un altre lloc, Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Dos quarts i mig de vuit ara mateix, aquest dimecres 14 d'octubre. Atenció, hi ha dies, sabem que us mengeu al món.
1: Sí.
0: I dies que el món us menja a vosaltres.
1: Molts, molts dies.
0: A vegades una ruptura, problemes a la feina.
1: Ai.
0: La pressió dels exàmens.
1: Sí.
0: Sentir-te trist, estressat, desbordat.
1: No.
0: No vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental.
1: No, clar que no.
0: Normal, clar. Ah. És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb persones de confiança i demanar ajuda, ajuda professional, si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia.
1: Sí, senyor.
0: Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estem?
0: Jan, Generalitat de Catalunya, No sereu la mateixa persona, tio.
2: No. Què tal, us puc ajudar?
1: Tu estàs bé, estàs trist o estàs content?
2: Us puc ajudar amb alguna cosa?
0: Et podem ajudar, Jan, a tu? Que sembla una línia eròtica, això, no? Ara de
2: cop. No, en plan, telèfon autoajuda, saps? Quina serietat, ara de cop.
1: Bueno. Ai, per favor, i tu l'estàs traient tot.
0: De tant en tant s'ha de posar això, tio. Sí, també s'ha de parlar d'aquestes coses, tio.
2: Està bé.
0: Escolta, va, Jan, avui què ens espera pel que fa al temps?
2: Doncs mira, avui dia de boira, sobretot ara mateix a punts de les comarques interiors, Osona, que no Osona, punts del Bages, també el Vallès Oriental, l'extrem més nord, també a punts de l'Anoia, tot aquest sector aquí ara mateix tenim unes boires, i també avui s'espera un matí doncs, més assolellat a punts del litoral, també del Pirineu, amb el permís d'algun núvol alt. A partir de la tarda sembla ser que els núvols quedaran sobretot a punts de les comarques de Barcelona i Girona, més sol a les comarques de Lleida i el Pirineu, en un dia on les temperatures màximes pugen un pèl.
0: Molt bé. Ara, per exemple, què marquen alguns termòmetres a aquesta hora?
2: A Vilanova i la Geltrú tenim 17 graus, a Amposta 18,5, a Vilafranca al Penedès 15,7 i a Badalona 19,1.
0: Molt bé, Jan, avui no dorms a l'estudi,
2: No, avui no.
0: Avui de moment no, eh? Aneu a l'Instagram del programa si us veu perdre el moment,
2: Moment sonet.
0: Quan literalment el Jan es va dormir a l'estudi,
1: Sí, en directe.
0: Passa'm el Flash Matí.

0: Com diria la Carol G, teràpia para qué si conmigo te puedes desahogar.
1: Exacte, no hi ha res com un bon ombro per plorar.
0: Un bon ombro, una bona espatlla.
1: Ai, nen.
0: Carita feliz, el tema del Mike Towers. Escolta, ell ja ho diu, eh? Hay días buenos, también días malos, también días regulares.
1: Sí, hi ha dies de tot en el món del senyor.
0: A la vinya del senyor. Per tant, nosaltres ja li posem aquí la...
1: Prou, eh? La...
0: Com es diu això? Ara ja m'has despistat, me cago en l'ou.
1: I posem aquí el què?
0: El què? El nostre granet de sorra perquè tingueu el millor dimecres de la vostra vida. No sé si serà possible això tampoc, però bueno, intentem-ho.
1: Sí, sisplau.
0: Va, atenció, que tenim més regals per vosaltres. Si us sembla poc l'entrada a PortAventura, si us sembla poc la samarreta nova de Flash FM, avui pots guanyar el lloro, eh? Una Wonder iCar Feliç Aniversari, que són al final 100 euros, 100 euros. Gràcies a Wonderbox per bescanviar en més de 40 marques com Zalando, Adidas, IKEA, Sephora, Disney Plus i moltes més, perquè a Wonderbox el millor regal és poder escollir.
1: I tant que sí. Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos quin ha estat el pitjor regal que us han fet mai, o el més cutre, el més lleig.
0: Ai, ai, ai, ai, el pitjor regal que us han fet mai a la vida, eh? Quin és el... Ve al cap algun a tu, Gemma? Algun boli?
1: Estava pensant ara mateix i pensaré. O sigui, pensaré i si se m'acuta algú us ho dic. Segurament, n'he tingut molts.
0: Sí, algun regal així cutre que dius... Per regalar-me això, tio, tu pots estalviar.
1: Jo tinc una sogra que em va regalar uns tangues més lletjos.
0: Aquesta és bona, també.
1: Saps? Però molt lletjos, eh?
0: És bona, aquesta, també. Va, digueu la vostra.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Mentrestant, sona Cano i Justin Quiles.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident de fa una estona a la C32 a Tallà, que a hores d'ara deixa el vehicle al voral, però encara provoca uns 5 quilòmetres de cues en direcció a Barcelona. Per altra banda, estem pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes que ja han arrencat en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara doncs encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a la capital catalana, per exemple, des del Llobregat hi ha 6 quilòmetres de cues, tant per la A2 com per la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, també per les vies costaneres en sentit nord. També pel vessant Besòs arriben cues per la C58 o C33 des de Vallès i cada retruc, doncs deixen afectacions al nus de la Trinitat i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès, per exemple, a la AP7 a hores d'ara hi ha congestió des de la Roca fins a Barberà del Vallès. A la C16 hi ha cues intermitents als túnels de Vallvidrera, a la C17 2 quilòmetres de retencions a Parets del Vallès i a la C58 també. Ja comencem amb congestió des de Terrassa, tot plegat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca Megamilionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Recordes el teu primer Corsa?
8: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
7: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
9: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
10: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
11: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
12: ¿De qué?
11: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
12: ¡Buah! Con ese colacao.
11: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
12: ¿Qué más quieres?
11: Más mañanas así.
13: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
14: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
16: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Presó. Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil.
18: Andorra. Flash FM 93.8.
19: Tens una floristeria, o una fleca, o una botiga de moda, o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
20: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
0: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
20: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
21: Les millors braves d'Andorra?
22: No vagis al Barra Mars.
21: Un bon bacallà al Pil-Pil.
22: No el demanis al Barra Mars.
21: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
22: Oblida tant del Barra Mars.
21: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
22: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
21: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
23: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash.

0: persones que s'estimen fins al final, eh? Nadie los podrá separar. La Tini amb Ulises Bueno. Dos amantes amb aquest piano final èpic. Som al Flash Matí. Repassem titulars.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El sector agrari torna a mobilitzar-se pels carrers de Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat aquest dimecres una tracturada per denunciar la situació crítica que travessa la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'accés de burocràcia. Sota el lema "Per la terra, pel país, pel demà", el sindicat reclama solucions davant les crisis reiterades que afecten el sector i que, segons l'organització, s'han agreujat durant el 2026. En mobilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint retards durant els propers dies, que seran de 15 minuts de mitjana. A més, la portaveu, que ha recordat que l'alta velocitat no és responsabilitat directa del govern, ha explicat que aquest incident obliga a circular per via única, fet que provocarà retards generalitzats. I Felip VI ha tancat la visita a Ceuta demanant unitat política i el final de la confrontació per la gestió de les migracions. A més, el monarca ha advertit al Marroc que la sobirania de la ciutat autònoma és irrenunciable, ha exigit respecte i per primera vegada ha reclamat que Rabat assumeixi els migrants que va deixar sortir per mar el 30 i 31 de juliol. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.

0: Judelain i Rusowski són els números 1 d'aquesta setmana a Flash FM, a la llista oficial d'aquesta ràdio, que és el Calibre 45. Baby, wow! Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, família? Va, que són les 8 i 5 minuts, que ja toca estar una miqueta més desperts, més despertes, que estic veient per aquí unes cares de mandra.
1: Doncs sí, normal, és molt d'hora, és molt d'hora.
0: Una cara de son, per favor, que l'hem de canviar d'una vegada, Sí. Tenim molta música per aconseguir-ho, regals, premis i també doncs, alguna noticieta d'actualitat.
1: Mira, parlem de Netflix, d'acord? Perquè ara no només tindrà sèries i pel·lícules, i és que ha comprat els drets exclusius per retransmetre a Espanya i Andorra 104 partits del Mundial de Futbol del 2030.
0: Vinga, això vol dir que a partir d'ara ja no caldrà que paguis una altra plataforma d'aquestes de tipus Movistar, aquestes o què?
1: Bueno, escolta, per veure el Mundial no, però sí que és cert que això segurament encareixi els preus de Netflix.
0: Vale. Aquí ja entrem en terreny una miqueta més lleig,
1: Home, és normal, no s'ha fet pública la xifra encara, però, clar, és que és el 2030, però ja anirem sabent els detalls i el que volen, doncs, és també, el que vol Netflix, és obtenir ingressos publicitaris, ja que el futbol, ja. Doncs, té molta audiència, d'acord?
0: Bueno, espero que puguin fer també la típica plataforma tarifa sense futbol.
1: Clar,
0: si vols, sí, si no, no.
1: Jo espero que sí, que si no vols futbol no paguis més i si vols pues paguis una miqueta més i ja està.
0: Li seguirem la pista aquesta noticieta de Netflix. Anem com acaba el tema al final.
1: En
0: 2030 has dit, no?
1: Sí, el pròxim Mundial.
0: Ai, ja sabem on estarem, tio.
1: Espero que vius.
0: Jo també ho espero, no sé jo,
1: Sí, sí.
0: Vinga, va, nova hora en marxa del Flash Matí amb el Clarence. Ojos brujos.

sexy és el títol, sexe sexy. I ara mateix ens apropem a un quart de nou del dimecres 14 d'octubre, allà on sigueu. Gràcies per ser-hi. Sexy tu, va, que has matinat i que has posat aquest programa. Bravo. Molt bona elecció, eh? Això continua, en aquest cas, amb la Shakira i el Burna Boy, la del Mundial.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
8: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs... Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies

0: ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: David, ¿dónde andas?
7: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
6: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
7: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
6: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
7: ¡Antonio!
8: Marchando, otro colacao.
7: Eres el mejor.
9: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sol el trànsit, seguim trànsit dens a la Casal 1, avinguda Salou, en dos sentits de marxa, i a la Casal 3, entre la Massana en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: Som Flash. Flash FM. Flash.
15: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
16: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
17: Flash.
16: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.
18: Hola, té Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
19: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
20: 86 22 88.
21: Departament comercial del grup Flash Andorra.
22: Flash Matí.

0: Aquesta cançó es diu Talk to You, Another amb 54 Ultra. El flash matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Repassem el WhatsApp. Avui us regalem entrades dobles perquè visqueu Halloween a PortAventura. El Halloween de PortAventura amb la nova atracció, el nou passatge del terror, El Carnicero de Penitence.
1: Sí, senyor. Ui, quina por.
0: Llavors, va, la pregunta d'avui és aquesta.
1: Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us aparegués davant?
0: Quina tonteria, preguntem.
1: Sí,
0: ens
1: agrada.
0: A veure, va.
2: Hola, bon dia.
1: Hola.
2: Mi nombre es Jesús.
0: Hola.
2: Y si viera la niña del exorcista cara a cara, le diría... ¿Qué? Por favor, asústame todo lo que quieras, pero no vayas a potar, porque si no, no voy a potar yo también.
0: No vomites, que vomito, ¿eh?
1: Qué empaste.
0: Pues bueno, si no vomito, ¿sabes qué voy a decir?
3: Sí. Molt bon dia, Faserus.
0: Què passa?
3: Doncs jo a la nena de l'exorcista li diria que si no té mal d'esquena.
0: Per què?
3: I mal de coll, i jo què sé, tio, ja em com xufar, perquè jo m'acabo l'hòstia treballant. A vegades agafo uns mal d'esquena que flipes i no faig ni bueno, no em corbo ni la meitat que aquesta, tia, tu.
0: Clar, ja té pràctica.
3: Bon dia, salut.
0: Ella té més pràctica que tu, tio, és normal.
1: Sí, sí.
0: Una més, va, hola.
4: Bon dia, hola. Doncs jo li diria, t'entenc perfectament.
0: Per què?
4: Potser has sigut mare fa poc i fa molt que no dorms i és normal que estiguis així.
0: Ah.
4: Bueno, que tingueu molt bon dia i a veure si toquen aquestes entrades.
0: Adéu. Doncs aviam. Respongueu vosaltres.
1: Ara, sí.
0: Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu cara a cara?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Mentre participeu, nosaltres seguim repartint música sense parar, eh? Entrades en joc pel Halloween de PortAventura. Sona Kid Voodoo, J.C. Reyes.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, ho va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i a adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú ha habilitat la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu del govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: Es diu de Lejitos, la remescla d'Alomar Kurz pel tema original del Jay Wheeler, remix de Lejitos. Ja sabeu, a Flash FM, a Flash Matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ortega, molt bon dia.
0: Alloro perquè el dissabte 24 d'octubre, d'aquí a 10 dies, a partir de les 11 de la nit, atenció... Perquè el Chic Deluxe de Roses torna per una nit a la sala on va crear la sessió house més increïble de tota la Costa Brava. Amb un line-up d'artistes espectacular, amb en Sergi Domènech, Taito Tikaro, Obek i el warm-up de Gogu. L'únic Remember Chic 100% original, amb tota la música, l'essència i els protagonistes que van crear una època inoblidable. Anticipades, info i reserves VIP, també, si voleu, a chicdeluxeroses.com.
1: Quin temazo!
0: Ara, ara.
1: No me'n recordava, tio.
0: A veure, doncs ves a Chic Deluxe el proper dissabte 24. chicdeluxeroses.com, dissabte 24 d'octubre. Pam, pam, pam, pam. Jan Ponsa, què tal? Bon dia, tio.
2: Bon dia, què tal? Com esteu, família?
0: Què passa, xavalote? A veure, va, a les 8:40 minuts ara mateix d'aquest dimecres. A veure, va.
3: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Hem de parlar del temps de cara a aquesta nova jornada. Jan, avui què?
2: Doncs mira, ara mateix tenim algunes boires a punts de comarques interiors, entre Manresa, Vic, Osona, també punts del Segrià i interior de les Terres de l'Ebre. També alguns núvols mitjans a punts de l'interior i ens queda un dia doncs, força assolellat, sobretot a punts de la costa i el Pirineu, amb permís d'algun núvol alt. A la tarda sempre sé que tindrem més núvols a les comarques de Barcelona i Girona i més sol al Pirineu i a Lleida. Amb un dia on les temperatures màximes pugen un pèl, sembla que els propers dies també continuaran pujant a l'espera que el dissabte comencin a baixar, l'espera que diumenge tinguem un temporal de llevant que ens portarà aigua a bona part de Catalunya. Per tant, avisats esteu.
0: Diumenge temporal, eh?
2: Sí.
1: Ai, ai, ai.
2: Collons. Nervis.
0: Molt bé, molt bé. No, ai, que tinc una barbacoa, Jan.
2: No fotis, Héctor.
1: Ja, tenies.
0: No, tinc. No. La farem,
2: ostres,
0: la farem.
2: Tu.
1: Sí, sí.
2: A veure, xuletón, no, Héctor? Tu fas cara de xuletón.
0: Si tu dius.
2: Sí. Bon xuletón.
0: Temperatura, Jan, va.
2: A Torredembarra, 18 graus, a la Pobla de Segur, 13, Blancafort, 14, i a Barcelona, al barri del Raval, 21,3 graus Celsius.
0: Molt bé,
4: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Som al Flash Matí, ja ho sabeu, eh? A Lloro avui també salutacions als tractoristes.
1: Ah, sí?
0: Que van camí de Barcelona per reivindicar una miqueta tota la seva situació, eh?
1: Ànims.
0: Com és, Jan?
2: Mec, mec.
0: Veus, és que t'he tallat el micro precisament per això, eh?
2: No, home, no, me l'has deixat obert.
0: Va, de seguida WhatsApps també, que avui regalem una targeta de 100 euros per gastar en moltes botigues. De seguida us expliquem més. Jo era...

0: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí.
1: Però no amb tu al llit, eh?

0: Quevedo, amb el tema que estan fent la volta al món. Bueno, amb aquest i tots els del Baifo. Gemma Manzanero, bon dia, eh?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Com el Flash Matí, ja sabeu, de 6 a 11, i avui també amb una Wondery Car. Feliç aniversari.
1: Vale.
0: Això vol dir que tenim al lloro una targeta valorada en 100 euros gràcies a Wonderbox, que podria ser vostra si voleu vas canviar aquests 100 euros doncs entre algunes botigues com Sephora, Disney Plus, Ikea, Zalando, Adidas. Doncs per aquella persona que fa anys i li voleu fer aquest tipus de regal, eh? La
1: Vinga.
0: Persona serà molt afortunada.
1: I tant que sí. Per participar envieu un WhatsApp al 628 060513 i digueu-nos quin ha estat el regal més catastròfic, més lleig que us han fet mai.
0: A veure, va.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola.
0: Hola.
2: Doncs el pitjor regal que m'han fet ha sigut un sobre de sucre. D'aquests que et posen a les cafeteries quan et demanes un cafè.
1: Sí, home.
2: Doncs això, amb el text de nunca vas a recibir un regalo más dulce que este.
0: Ui.
1: Ostres, més pobre també, eh?
2: Sobre els comentaris, no?
0: Sí, una miqueta cutre.
2: Vinga, que tingueu bon matí. Adéu.
0: Cutre.
1: Ostres, sí.
0: Doncs aquest regal que et fem nosaltres és millor encara, eh?
1: Home,
0: és molt
1: bastant
0: millor,
1: més.
0: Repeteixo, eh? Wondery Car, feliç aniversari. 100 euros gràcies a Wonderbox. Doncs per regalar-li a aquella persona que està d'aniversari, eh?
1: Sí.
0: I que ho pugui vas canviar amb aquestes botigues que us hem explicat fa un moment.
1: Vinga.
0: Quin és el regal més cutre, més lleig que us han fet mai? 628 06 05 13.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Es que perdo, he perdut el nord.
2: Kelly Saïa ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
1: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
2: el nord. Kelly Saïa, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
4: Ai, que ràpid passen les coses bones.
5: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
4: Els 10 dies Nissan.
5: Com?
4: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
9: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
12: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
13: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Preparat per tornar? El teu forfet de temporada NordPass al millor preu. Estalvia fins a un 20% amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a ordinoarcalis.com o palarinsal.com.
15: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. El sector agrari torna a mobilitzar-se pels carrers de Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat per avui una tracturada per denunciar la situació crítica que travessa la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'accés de burocràcia. Sota el lema "Per la terra, pel país, pel demà", el sindicat reclama solucions davant les crisis reiterades que afecten el sector i que, segons l'organització, s'han agreujat durant el 2026. En mobilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint retards durant els propers dies, que seran de 15 minuts de mitjana. A més, la portaveu, que ha recordat que l'alta velocitat no és responsabilitat directa del govern, ha explicat que aquest incident obliga a circular per via única, fet que provocarà retards generalitzats. I Felip VI ha tancat la visita a Ceuta demanant unitat política i el final de la confrontació per la gestió dels migrants. A més, el monarca ha advertit al Marroc que la sobirania de la ciutat autònoma és irrenunciable, ha exigit respecte i per primera vegada ha reclamat que Rabat assumeixi els migrants que va deixar sortir per mar el 30 i 31 de juliol. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
3: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
1: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
4: La que manda.

0: d'agua. Maluma i Shakira demanant una miqueta d'hidratació, eh? Pausa per hidratació. Agua com a mega cracks d'aquesta setmana. Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia. Jo acabo de fer el meu glopet d'aigua, eh?
0: Molt bé, molt bé. Jo de cafè, però aigua està millor, eh? Aigua millor encara, eh?
1: És bona.
0: Va, nova hora en marxa del Flash Matí d'aquest dimecres 14 d'octubre. Tota la força del món, aquest sector primari que avui està, doncs, de tracturada per reivindicar una miqueta, per demanar més suports al final, no?
1: Ànims.
0: Aquesta crisi que viu aquest sector. A veure si ho aconseguiu. Tota la força del món. Va.
1: Justin.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty.

0: El seu Petito, Anna Mena, Lola Índigo, juntes al Flash Matí d'aquest dimecres a Flash FM. Aixecant el país, va, amb una miqueta de ritme, amb una miqueta de musiqueta de la bona. I amb actualitats?
1: Doncs sí, WhatsApp. Què passa amb el WhatsApp?
0: Què
1: doncs
0: està
1: que està provant una nova funció que el que et permetrà és programar un missatge, d'acord?
0: Sí, eh?
1: Podràs posar la data i hora concreta. De moment està en fase beta, d'acord? Però bueno, d'aquí a poc ho tindrem. És molt senzill d'utilitzar. Es podrà seleccionar la data i l'hora des del menú del botó d'enviament.
0: Molt bé.
1: Contingut que podràs modificar abans de que s'enviï. Ho podràs fer. Podràs enviar un missatge des de 10 minuts abans fins a 2 setmanes abans del missatge. I encara que tu tinguis el mòbil parat o sense connexió, el missatge s'enviarà igualment, d'acord?
0: Sí, això és guai per una banda, però
1: sí.
0: A veure, sí, li podràs dir bon dia a qui vulguis.
1: Favor.
0: Ja, han diferit.
1: Això ho heu de fer perquè us surt de l'ànima, eh? No
0: ui,
1: aquells nòvios
0: ja,
1: que no se'n recorden mai de donar-te els bons dies.
0: No.
1: Saps?
0: Però vull dir, o sigui, està guai, però
1: sí,
0: a veure com ho farà servir la penya, també, eh?
1: O quan sigui l'aniversari d'algú...
0: Així no te n'oblides.
1: Així no te n'oblides.
0: I quan sortirà això no ho sabem encara,
1: no, això està en fase beta, de moment per Android, eh? En fase beta.
0: Bueno.
1: Una mica. Ja
0: ho anirem comentant.
1: Va,
0: som al Flash Matí. 9:12 minuts exactament d'aquest

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
1: Els 10 dies Nissan.
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
6: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
9: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona el triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.

0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
2: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
3: ¿De qué?
2: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
3: ¡Buah! Con ese Colacao.
2: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
3: ¿Qué más quieres?
2: Más mañanas así.
4: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
5: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
7: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè a força del trànsit no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, es circula amb fluïdesa a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Flash FM. Flash.
13: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
14: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
12: Flash!
13: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Flash. Flash matí.

0: Argentina, l'original. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Mira, pató final. Sempre no falla, eh? No
1: que
0: falla. Som al Flash Matí de Flash FM. Ens aprovem a 10:15. Avui tenim entrades en joc per el Halloween de PortAventura, amb el seu nou passatge del terror, El Carnicero de Penitents.
1: Exacte, per participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu.
0: Bomba, sorpresa! Hola!
2: Bon dia, flasheros!
1: Hola.
0: Què passa?
2: Uau, doncs si jo es trobo a la nena de l'exorcista...
0: Què li diries?
2: Me cago viva, directamente. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no le diría re. Yeah. Susto o muerte, pues yo sería muerte, seguro.
0: Directamente, ¿no?
2: Vinga, flasheros, bon dia.
1: Bueno, de fet, la gent se la trobarà si va a PortAventura.
0: És veritat, és veritat. Una altra, hola, bon dia.
3: Bon dia, flasheros. Doncs jo sóc la Sandra de Terrassa.
0: Hola,
3: i si
0: Sandra.
3: Em trobés a la nena de l'exorcista, li diria que no m'ha vist ella a mi als matins quan els meus fills no em fan ni cas.
0: Hola,
3: que semblo la seva germana bessona.
0: Hola.
3: Vinga, va, jo vull aquestes entrades.
0: Gràcies pel missatge a tu.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Entrades en joc pel Halloween de PortAventura. Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu, pam, a la cara, eh?
1: Toma ya.
0: Som al Flash Matí, va, això continua. Sona Bad Bunny, sona Nueva York. Bon dia.
1: Bon dia.

0: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra de la parcel·la destinada a ampliar i adequar les instal·lacions penitenciàries. La ministra de l'Interior, Esther Molné, ho va anunciar ahir durant la celebració de la patrona del departament, destacant que l'actuació ha de permetre millorar les condicions dels interns i del personal penitenciari. Molné també va reconèixer la tasca dels agents i va posar en valor la consolidació de l'equip multidisciplinari que treballa per analitzar cada cas des de diferents àmbits i adaptar l'atenció a les necessitats dels interns. A la Massana, el Comú ha habilitat la consulta en línia de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien consultar presencialment amb cita prèvia. La ciutadania ja pot accedir al projecte constructiu i als informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent amb l'objectiu de facilitar la presentació d'observacions durant el període d'informació pública. D'altra banda, el comitè local del PSC ha presentat 14 al·legacions i reclama que s'aturi l'execució del projecte. La formació considera que la construcció suposarà una nova alteració del paisatge d'alta muntanya i defensa que el debat s'ha de centrar també en l'impacte ambiental i en el model turístic més enllà del cost econòmic. Anem a altres temes. Les obres per habilitar el nou servei de ressonància magnètica al centre hospitalari començaran després de les festes de Nadal. Els treballs es preveu que puguin tenir una durada de 12 setmanes, després de les quals l'espai hauria d'estar preparat per instal·lar-hi els equips. Si es compleix el calendari, el servei podria entrar en funcionament cap al final del primer quadrimestre de l'any que ve. I com sabem, aquesta setmana s'ha presentat els actes de la Fira d'Andorra la Vella del 2026, que arribarà d'aquí a dues setmanes. Però la del 2027 encara, de moment, sembla que no es podrà celebrar el futur espai capital, tal com s'havia plantejat inicialment. El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, va reconèixer que la previsió era massa optimista i va evitar fixar una nova data per l'estrena de l'equipament previst a l'actual aparcament de Prat de Casadet davant de l'edifici administratiu del govern. Encara està pendent de tancar-se el conveni amb l'executiu i de concretar el projecte definitiu. Tot i això, el cònsol assegura que les negociacions avancen favorablement i confia presentar el projecte final i el concurs de concessió abans de que s'acabi l'any. I ahir, Protecció Civil va difondre un vídeo a les xarxes socials per explicar com preparar una motxilla d'emergència amb material necessari per afrontar les primeres 72 hores d'una situació de risc. Una iniciativa que ahir coincidia amb el Dia Internacional de la reducció del risc de desastres i volia conscienciar la població sobre la importància de la prevenció. Entre els elements recomanats hi ha documents personals, aliments en conserva, una farmaciola adaptada, diners en efectiu, una llanterna i una ràdio. L'organisme recorda que disposar d'aquest material a casa pot ser important en cas d'emergència.
3: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
4: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.eguiofinancera.com.

0: sonarà dissabte a Martorell. Que ho sapigueu, estarem en sessió aquest dissabte 17 a la Fira de Bruixes de Martorell, a la nau 2 de Can Oliveres. Dissabte nit, festa Flash FM. Va!
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Dos quarts i cinc minuts de 10 ara mateix d'aquest dimecres.
2: Hola, soy...

0: Muchacha, la cançó d'Aïssa, amb RVFV, Kremlin, el flash matí d'aquest dimecres. Muchacha, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Jean Ponsa, muchacho, què passa?
2: Què tal? Com esteu?
0: Què passa? Dos quarts sí. I mig de 10, va, i això continua. Hem de parlar una miqueta del temps de cara aquest dimecres, Jean.
2: Com esteu? Doncs mira, hem de parlar una miqueta de, sobretot, els núvols que tindrem avui la tarda, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona, ja que aquest matí doncs, ha començat amb algunes boires a punts de les comarques de la Catalunya Central, també punts d'Osona. Sí. En principi ja van marxant aquestes boires i ens quedarà doncs, aquest dia amb aquests núvols a punts de les comarques de Barcelona i Girona. Més sol a Lleida i al Pirineu i tot a l'espera de que aquest cap de setmana tinguem un important canvi de temps, amb una baixada important de les temperatures i també l'arribada d'un temporal de llevant, que ens portarà pluges, entre dissabte i diumenge.
0: Déu-n'hi-do.
2: Així que el lloro perquè la cosa pinta potent.
0: I ja ho esteu aquí veient, ja els homes i dones del temps, eh?
2: Ja estem avisant.
1: Molt bé.
0: De moment, ara mateix, en aquestes primeres hores del dimecres, què marquen alguns termòmetres?
2: Mira, a Vilafranca del Penedès tenim 16 graus, a Anglesola, a l'Urgell, 13 graus i mig, a Barcelona, 22, i a Das, a la Cerdanya, 5 graus.
0: Molt bé, Jean, gràcies i fins demà. Vinga, va.
2: Fins demà, família, cuideu-vos.
0: Adéu. Ei, atenció, atenció, perquè s'apropa una data important també, perquè arriba al Palau Sant Jordi. Symphony. Symphony. Els grans himnes de Vici, de David Guetta, de Daft Punk, de la Swedish House Mafia o de Calvin Harris, amb una orquestra en directe, amb DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Symphony, a Generation of Dance Music. Tremendo això, eh? Entrades a symphonytickets.com, symphonytickets.com. Flash FM, som l'emissora col·laboradora.
3: De 6 a 11, sona el flash matí.
1: Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Sona Mike Towers, una de les seves noves cançons, Carita Feliz.

0: Into the Sun, el tema d'Augel, amb Ultranaté i companyia. Temazo per començar aquest dimecres. Amb el Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Atenció, perquè hem de parlar amb el Sergi Gallego. I direu, qui és el Sergi Gallego? Doncs és un pagès viticultor del Priorat. Sergi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Sergi. Bon dia.
0: I avui, jornada de mobilització del sector primari, tracturada. Esteu venint cap a Barcelona, Sergi, o què?
2: Estem venint. Estem aquí a punt d'entrar a l'autopista, aquí a Vilafranca, i esperant els tractors que venen del sud.
0: Doncs mira, volia aprofitar aquest espai aquí al Flash Matí, Sergi, per parlar amb tu una miqueta en nom de tot el sector primari, en nom dels pagesos, de la pagesia, que esteu aquí patint aquests problemes, no? Aquesta falta d'ajudes, aquest augment de costos, tota aquesta situació que pateix el sector agrícola, no?
2: Sí, això mateix. O sigui, el que volem reivindicar i que no parem de fer-ho és, sobretot, uns preus justos, que no pot ser que es paguin, jo que parlo en el món del vi, el raïm a preu de sota costos, i després l'augment del gasoil i productes fitosanitaris, etc.
0: Llavors, vosaltres, Unió de Pagesos, suposo que parlo en nom de tot el sector primari, no?
2: Sí.
0: Avui vindreu a Barcelona i voleu aturar una miqueta el que seria la producció avui o més dies, o quin és el pla una miqueta perquè es noti, doncs, que esteu aquí demanant coses, diguéssim?
2: S'hauria de fer cada dia. La gent ha de saber el que passa i l'hem de liar. O sigui, no pot ser. Hem de dir prou.
1: Ja, totalment. Perquè, clar, si vosaltres deixéssiu de fer la vostra feina perquè ja no us surt a compte, què podria passar a tots els consumidors si cada cop hi haguessin menys pagesos?
2: Bueno, aquí el que està passant, el problema, ja està venint vi de fora, en el meu cas, jo parlo del món del vi, que és el que conec. S'està exportant, raïm de fora, vi de fora, i això no pot ser. O sigui, primer hem de consumir el que tenim aquí, hem de fer el que estem produint els pagesos d'aquí a Catalunya, i si no fem això, ens acabarem morint. I si no mengem nosaltres, després veniu tota la resta.
1: Clar,
0: exacte.
1: Totalment, perquè tu pots continuar treballant sense perdre diners avui en dia?
2: Pràcticament ni jo ni ningú. Ja. O sigui que estem tots perdent diners.
1: Vaja, fatal.
0: I què fareu exactament avui a Barcelona, Sergi?
2: Bueno, la ruta ara mateix no te la puc dir perquè no la sé, això ho controla el company.
0: Vale.
2: Però bueno, em sembla que es va cap a la delegació del govern i es fa una marxa lenta amb tractors i gent caminant fins a la plaça Sant Joan, diria.
0: Molt bé.
2: Sant Jaume.
0: Sant Jaume, sí senyor. I quan sou, més o menys, ho saps? O... Bueno, clar, és que venim de tot arreu avui, no?
2: Sí. Persones, no ho sé, tractors, jo crec que serem 150-200.
0: Molt bé.
1: Jo tinc una pregunta, Sergi. Què és el que més ha augmentat de preu? El gasoil, fertilitzants, electricitat, o amb què ho heu notat més?
2: Home, el que més és el gasoil. O sigui, estem parlant de que fa 4 anys jo comprava 4 vegades més barat.
0: 4 vegades, Déu-n'hi-do, eh?
1: Ostres, tu...
0: Quin sou, tio?
2: Després li sumes el preu del raïm, que està per sota costos, doncs és que no clar, podem, no podem aguantar.
0: Bueno, Sergi, escolta, doncs, crida feta, d'alguna manera, ja hem posat el nostre granet de sorra aquí a la ràdio, tot el suport del món, vale?
1: I tant.
0: Gràcies per entrar avui amb nosaltres en directe i, escolta, com dieu vosaltres, per la terra, pel país, pel demà.
2: I tant.
0: Gràcies
2: a vosaltres per donar veu als pagesos i que la gent sàpiga el que està passant al nostre país.
0: Només faltaria.
1: Molts ànims, tio.
0: Gràcies, Sergi, i a tothom. Fins ara.
2: Gràcies. Adeu. A vosaltres.
3: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
4: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre, tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bou Betoia, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
4: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
5: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al renove de MediaMark. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
7: Fes un renove.
6: MediaMark.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
10: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
11: Recordes el teu primer Corsa?
12: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
13: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
14: Valorado.
13: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
15: El éxito está asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Marta.
17: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
18: Ai, que ràpid passen les coses bones.
19: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
18: O els 10 dies Nissan.
19: Com?
18: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Andorra.
22: Flash FM.
21: 93.8.
23: Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
24: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
25: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
24: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
26: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8.

0: col·laboració entre el Mora i el Fetangana, el flash matí d'aquest dimecres, 14 d'octubre. Se necessita que... Flash matí.
1: Ai, sí.
0: Flash matí, flash matí, flash matí. Estem a punt de regalar-vos una cosa molt especial. Per fi han tornat, Gemma.
1: Sí, les samarretes.
0: Les samarretes de Flash FM.
1: Exacte, la segona.
0: Aquí ho deixo. De seguida us expliquem amb més detall com va el tema.
2: Això només passa al Flash matí.
0: És el perfil d'una màquina d'afaitar-te els ous.
3: Invertir en los hijos es la mejor inversión. Pero primero invierte en tus huevos. Que ahí está la producción. La màquina que cuida tu producción.
0: Vols una altra, no?
1: Sisplau. Mira.
3: Un chupa-chup. Con pelo.
1: No.
3: No se chupa.
1: No.
3: Cuchillas curvadas que protegen tus cojones.
1: Ostres, és brutal aquest
0: màquina. La última.
3: Adiós al verano. Vuelta a los pantalones. Si vas a tirar la caña, primero afeítate.
1: Los cojones.
3: Los cojones. La máquina que no te corta los huevos.
2: Flash matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
4: Bon dia, són les 10. El sector agrari torna a mobilitzar-se pels carrers de Barcelona. Unió de Pagesos ha convocat per avui una tracturada per denunciar la situació crítica que travessa la pagesia, marcada per l'augment dels costos de producció, la falta d'ajudes directes, la competència deslleial i l'accés de burocràcia. Sota el lema "Per la terra, pel país, pel demà", el sindicat reclama solucions davant les crisis reiterades que afecten el sector i que, segons l'organització, s'han agreujat durant el 2026. En mobilitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint retards durant els propers dies, que seran de 15 minuts de mitjana. A més, la portaveu, que ha recordat que l'alta velocitat no és responsabilitat directa del govern, ha explicat que aquest incident obliga a circular per via única, fet que provocarà retards generalitzats. I Felip VI ha tancat la visita a Ceuta demanant unitat política i al final de la confrontació per la gestió de les migracions. A més, el monarca ha advertit al Marroc que la sobirania de la ciutat autònoma és irrenunciable, ha exigit respecte i per primera vegada ha reclamat que Rabat assumeixi els migrants que va deixar sortir per mar nedant el 30 i 31 de juliol. Els esports. El Barça ha aconseguit una contundent victòria per 1-4 en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes d'aquesta temporada. I en bàsquet, el Barça ha guanyat de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
2: Flash FM.
5: La que manda.

0: Es diu Baby Wow, la cançó que lidera la llista de Flash FM a la medalla d'or de casa nostra, eh? Karol G, Judeline, Rusowski... Baby Wow, nova hora en marxa.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Del Flash Matí, 10 i 5 minuts, aquest dimecres 14 d'octubre, sona Lucho RK des de l'àlbum Sordo de un pie. Aquest es diu Aire.

El Flash matí de Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia i bon dimecres, eh? Les 10 i gairebé 10 minuts. De seguida regalem la samarreta de Flash FM. La nova, si no l'heu vist encara, aneu a l'Instagram, @flashmatí. Allà teniu una foto que ens hem fet aquí a l'estudi amb la nova samarreta, que de seguida regalarem i algun oient de vosaltres la guanyarà. Ja tocava, no?

0: Doncs hi ha dues maneres de començar el dia. Malament o amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. Flash Matí.
1: Once.

0: No tot el malestar emocional és un trastorn mental. Reconèixer les emocions i demanar suport quan cal també és cuidar-nos. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.
1: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i mantar. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: David, ¿dónde andas?
3: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
2: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
3: Pues eso, como en casa. Ven, de anda.
2: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
3: ¡Antonio!
4: Marchando, otro colacao.
3: Eres el mejor.
5: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: Després d'un pli únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
8: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
9: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
10: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
9: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
10: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
9: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
11: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
12: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
13: Bon dia, Flash!
14: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
15: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
16: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
18: Flash Matí.

0: Siempre llegan al golpito. Pot trigar, però al final arriba tot allò bo que estàs esperant i que et mereixes. El golpito, Quevedo, nueva línia a Flash FM. El Flash matí, Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: El que també arriba al golpito, perquè ha trigat una miqueta, és el moment samarreta a Flash FM. Recuperem una miqueta això que fèiem l'any passat.
1: Sí, senyor.
0: La temporada passada de regalar-vos cada dia una samarreta pels més fidels al programa.
1: Sí, clar.
0: El programa, la vostra vida també, privada, però el programa especialment, eh?
1: Sisplau, sigueu fidels en tots els àmbits.
0: Si voleu una samarreta de les noves de Flash FM, truqueu ara mateix al telèfon de directe, eh?
1: El 93-545-6868.
0: Aneu abans, però, a l'Instagram del programa @flashmatí perquè us preguntarem què diu, què posa la samarreta nova de Flash FM.
1: Exacte, és molt fàcil.
0: Què hi diu?
2: Truca'ns ara. 93-545-6868.
0: Hola.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Com et dius?
3: Ivan.
0: Ivan, des d'on truques, Ivan?
3: De Barcelona.
0: De Barcelona. Tu saps què diu la nova samarreta de Flash FM? Què hi posa allà en gran?
3: Sí. Sinze 1992.
0: Sinze 1992, que seria since 1992, no? Queda millor, o què?
3: Exactament, sí.
1: S'ha deixat el flying free, eh?
0: No.
1: Bueno, va, per tu, Ivan.
0: Ivan, bravo, vinga, te l'emportes, xaval.
3: Gràcies, maco, moltes gràcies.
0: Ivan de Barcelona, segon guanyador d'aquest nou, diguéssim, Flash Matí, eh? Aquestes noves samarretes since 1992, flying free. Ivan, no pensis, enhorabona, tio.
3: Gràcies, macos.
0: Va, fins ara. Això ho farem, doncs, si tot va bé, cada matí, eh? Si tot va bé, al llarg d'aquesta temporada.
1: Si tot va bé.
0: Una samarreta cada matí. Per tant, atents i atentes al programa, que són molt, molt xules.
2: Cada dia de 6 a 11, fes saltar les lleganyes amb el Flash Matí.
0: Obrim el nou àlbum del Claren des de Puerto Rico, No pasa nada, hombres, com es diu aquest àlbum, vale? Col·laboració amb el Quevedo. Sona Juquiar, temazo, va.

0: temazo, eh? Temazo Remember International Love del Pitbull, del Mr. Worldwide, amb Chris Brown 2012. On, si no, a Flash FM, evidentment. El Flash matí d'aquest dimecres, dimecres 14 d'octubre, 11:15. I parlant de Remember and Yolo, atenció, perquè s'aprova també una cita importantíssima per aquells i aquelles que sortíeu de festa al Xic. Proper dissabte 24 d'octubre, a partir de les 11 de la nit, Xic Deluxe torna per una nit a la sala on va crear la sessió house més increïble de la Costa Brava. Dissabte 24 d'octubre, amb un line-up espectacular, estaran Sergi Domènech, evidentment, Taito Tikano, Obek i el warm-up de Gogu. Remember 100% Xic original, eh? Tota la música, l'essència i els protagonistes que van crear una època inoblidable. Pam, pam, pam, pam, pam. Vinga, va, teniu anticipades. Més info i reserves VIP, si voleu, a xicdeluxeroses.com. xicdeluxeroses.com. El proper dissabte 24 d'octubre, Xic Deluxe torna per una nit, eh?
1: O et despertes tu! O t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro del...

0: sabrosa, la vida és massa brossa.
1: Estàs de sort? Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: acompanyat de l'Omar Kurz, els dos des de Puerto Rico. Oh, oh, oh, temazo, eh? Ojos brujos. Per aquest matí de dimecres a Flash FM. Gemma de Güell.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: A veure, va, dimecres de por, d'alguna manera, perquè avui també surt a Gemma entrades dobles perquè aneu al Halloween a PortAventura.
1: Sí, senyor.
0: Perquè us encanta PortAventura, perquè us agrada el Halloween, no?
1: És molt xulo.
0: Per viure-ho entre atraccions, emocions fortes, ensurts i alguna que altra rialla nerviosa.
1: Sí, i tant.
0: I també entrant al passatge del terror, el carnicero de Penitence.
1: Déu-n'hi-do, vinga, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què li diríeu a la niña de l'exorcista, si s'us presentés davant.
0: Aquesta és la pregunta random d'aquest matí de dimecres. Què li diríeu a la niña de l'exorcista si us la trobéssiu davant?
2: Yeah, doncs si la veiés, li diria: home, però no te fico així, que ja se li ha dit que aquesta nit no valia pagar les copes.
0: Ah.
2: O és que t'ha posseït el dimoni perquè has vist la meva conta bancària.
1: Home, doncs.
2: Adiós.
0: Vale, vale.
1: Bon dia.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Em sap greu, em sap molt de greu. Hosti, com està el pati, eh?
1: Està molt, molt malament.
0: Ai, el teu compte bancari, que fa una miqueta aquí de...
1: Xup, xup.
0: A fer aguas.
3: Bon dia, Fleixerus. Jo li diria que en petit somella.
0: Sí, no?
3: Que amb la crisi de la vivenda que estem vivint, o bé tens un sostre per dormir, o bé vas a la perruqueria, però tot alhora no pot ser. Així que... ánimo, Juana.
0: Ánimo, Juana.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tota la raó del món, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Encara esteu a temps, va. Estem de recta final d'aquest flash matí d'avui. Podeu seguir participant encara fins les 11. Sona Ryan Castro i Capo. Ai,

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
2: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? Mai Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
3: O els 10 dies Nissan.
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Aquí no trobaràs debats profunds.
6: Hola, com et dius?
7: Què passa?
8: Me llamo Pedro.
6: Pedro, Pedro, Pedro.
0: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
9: El futur és ara.
0: Aquí només trobaràs...
10: Ritme.
0: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
10: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
11: Come on,
12: let's go.
11: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
10: Flash, Flash, Flash.
0: El poder.

Se pone las Nike, un dels temes més consolidats de la trajectòria de Cano. Sona el Flash Matí d'aquest dimecres. Escolteu Flash FM, merci per ser-hi, molt bon dia, va!

0: Gracie, amb l'Steve Aoki, el paio dels pastissos, també per aquí fent de les seves. Ja pa què? Doncs som al Flash Matí, ja sabeu, de 6 a 11, com cada dia. Per tant, hem d'arrencar ja aquesta edició del dimecres 14 d'octubre.
1: Sí.
0: Ja pa què, si ja s'hi posa l'Armand Maravalles.
1: Totalment, sí, que ara mateix no el tenim aquí.
0: Ara de per una aigüeta.
1: S'ha oblidat de nosaltres.
0: Abans de tancar el programa, avui també us hem estat demanant una pregunta relacionada amb el món dels aniversaris, perquè és que avui estem a punt de sortejar una Wonder i Car. Feliç aniversari de 100 euros gràcies a Wonderbox, per si coneixeu algú, doncs, que és el seu cumple.
1: Sí, o per
0: o és el teu
1: mateix.
0: Cumple.
1: Exacte.
0: Anem a repassar un parell més de missatges de veu abans d'acabar el programa.
1: Al 628-06-0513 hem preguntat quin és el pitjor regal que us han fet mai.
0: Pitjors regals ever. A veure, va.
2: Hola. El regal més cutre o lleig que m'han fet mai és un gerro que van robar de casa la meva àvia.
0: En sèrio?
2: Quan el vaig desembolicar, el vaig reconèixer al moment.
0: Hi ha pena que no té vergonya,
1: Segur que va ser el seu germà o germana.
0: És que quina poca vergonya.
3: Bon dia. Doncs el pitjor regal que m'han fet és una corretja que va lligada al canell. Per lligar el teu fill també al canell. Com que viatgeu molt, perquè no se'ls perdi per l'aeroport. És a dir, com si anés a passejar el gos, doncs pel nen.
0: Vols dir?
1: És que jo
3: òbviament no ho hem fet servir mai. Perquè no se'm perdi l'aeroport, li dono la maneta o estic al cas. Però portar-lo lligat com un gos no entra dins dels meus plans.
1: Ho podeu provar al llit.
0: Armand Maravall, digues. Com al llit?
1: Podeu lligar-vos d'una altra manera.
0: Ah, vale. Està parlant del seu fill, eh?
1: No, dic amb el seu marit o amb la seva parella.
0: No, Héctor! Tu sabràs què dius.
4: Doncs el regal més lleig que m'han fet mai va ser fa 3 anys, que les amigues em van regalar paper, em posava per un viatge i fa 2 anys després mai hi ha hagut viatge.
0: No hi ha hagut viatge.
4: Sí. Adéu, bon dia.
0: A tu, Armand, què és el més cutre que t'han regalat alguna vegada pel teu aniversari o sense aniversari?
5: A mi em van regalar una llaminadura en forma de genitals femenins.
0: Epa!
1: Com va costar?
0: La vas llamar, no?
5: No, la vaig llançar a la paperera perquè em va fer molta vergonya que ma mare ho veiés això a l'arribar a casa.
1: Home, no em siguis puritat.
0: Jo que volia un vídeo d'aquest momentazo.
5: No, que va.
0: Bueno, si heu participat en algun dels concursos d'aquest matí, mireu el mòbil, no fos cas que tingueu un missatge.
1: No, mireu-lo perquè el teniu.
0: Exacte. I demà tornem amb més Flash Matí a partir de les 6 puntualíssims. Adéu-siau!
1: Adéu.
6: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

Amb la nova de la Shakira, tu. M'encanta, boníssima. Cada cop li estic pillant més el rotllo, aquest tema que ha fet amb el Maluma. Aquest duet de colombians, això es diu Agua. Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. L'Héctor i la Gemma hi han anat desfilant i m'han deixat aquí a l'estudi de Flash FM, que sembla una sauna. Vull dir, el primer que he fet ha sigut baixar la temperatura de l'aire, perquè déu-n'hi-do, aquí tenien, estaven a punt de criogenitzar microbis. Passen 4 minuts a les 11, comença El poder del ritme. Directe a Flash FM, Armand Maravalle. Sí, senyor, jo us acompanyaré fins a les 4 de la tarda, per tant, poseu-vos còmodes, tant si esteu al curro, si esteu por ahí, si esteu fent el que sigui, podeu comptar amb el ritme de la camana. D'aquí no res als Figaflaues, Bad Bunny, Quevedo, Mofejo, etc, etc, etc. Abans, el Hausete dels Anotter, amb això que es diu Talk to You. Bon dia, família. Bon dia, família.

Per mi una cançó que té molt de mèrit, i és que aquí els Figaflaues van demostrar que els era igual si era reggaeton, si era cúmbia, si era un tema més electrònic o si era una batxeteta com aquesta. Ho dominen tots aquests tios, eh? Des de Valls, això que es deia Mossego. Here we go, va, que escoltes La Camana. Passen 9 de les 11, d'aquí no res tindrem el de la Ossa i el Quevedo amb l'Estil Lubin. Abans ens passem per l'últim àlbum del... Sí, senyor, sí, senyora, del Bad Bunny, que ja ens espera des de Puerto Rico amb això que es diu EO.

0: 93.8.
1: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles

0: per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
3: Què? Tens ganes de moure't?
2: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
3: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som.
4: La que manda.
5: I punt.
6: Flash FM amb el poder del ritme.
7: This is Flash FM.
6: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
5: Flash FM.
6: La que mana.

Em mola aquesta vessant més positiva del Mike Towers, eh? Un tio que ens té acostumats a parlar de malianteo, d'alcohol, noies i sexe. Aquí, amb aquest missatge molt, molt optimista, tu. Escolta, hi ha dies dolents, hi ha dies que estem una mica més moixos, que sembla que tot, que s'ha d'acabar el món, que tot va malament. Avui, precisament, em sembla un d'aquells dies, perquè jo no paro de trobar-me gent avui que va amb la cara llarga, tu, com si sembla que tot malament. Va, home, va, sortirem endavant, sortirem endavant. Tornarem a ser grans, que deia la cançó. 4 per arribar a 12:15. Es deia Carita Feliz, per cert, per si no ho sabies, aquesta, la nova del Mike Towers. Va, més cosetes, tenim per aquí ja... Flash. Una altra que segur que també t'anima, sonant a Flash FM. BLA i Wesco, amb La Plena.

Mira, no sé on vaig llegir l'altre dia que es complien 3 anys exactes que el Bad Bunny va publicar l'àlbum on s'inclou aquesta cançó, el disco de Nadie Sabe Lo Que Va Passar Mañana, que era un disco sobretot pels fans més old school del Benito, els fans més de la seva versió més trapera. De fet, era un disco gairebé 100% de trap. Però també hi havia algun reggaeton com aquest Perro Negro amb el Faith. L'hem posat aquí a Flash FM. Anem a seguir una mica amb la festa amb el Rayos de Sol. La nova versió, el nou remix. Flash. Henry Méndez i companyia sonant a Flash FM. Flash.

En aquests temps perversos de tecnologia per tot arreu, no confiïs en qualsevol algoritme. Millor confia en Flaix FM. Nosaltres tenim el poder del ritme. 24-7-3-6-5, tots els dies a totes hores. Aquí amb una batxateta ara és la batxata, amb majúscules, del Manuel Turizo, el colombià, passant-se per la Camana. Anem cap al Latin House, tindrem el Café con Ronda, el Clan, i també l'Ugel, amb el Moving to the Sun.

0: És el Mike Towers amb aquesta falda que ens diu que va subiendo, que vigili que aquesta falda al final acabarà ensenyant el que no ha d'ensenyar. Passen 3 minuts de 3 quarts de 12 aquí a Flash FM. Era la falda del Mike Towers, moment de tornar cap a casa, que ens hi esperen els Flashy i els 31 Fam amb aquesta cançó que s'ampleja el Doraemon, tu, eh? De fet, es diu igual que els snacks que menjava el gat còsmic, els Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Aquesta és de quan l'Anuel AA estava, sens dubte, en el seu prime, que escoltaves qualsevol cançons a les seves i deies, damn, god damn, aquest tio, com hi va? Vaya flow al puertorriqueny, real hasta la muerte, això es deia Quiere Beber, de l'any 2018. 7 per arribar a les 12. Ens quedem a Puerto Rico amb l'Omar Kurtz, de la nova escola. Ell és el més potent, sense cap mena de dubte. Aquesta es diu Coco, més tranquil·leta, eh?

0: cançó més escoltada arreu del món, el número 1 global, i també coincidint amb, bueno, amb que també és el número 1 de Flash FM. Número 1 del Calibre 45. Fantàstica, no m'encanso d'aquesta cançó. Escolta, per començar, nova hora de ritme. Què tal? Com deia el David Bisbal, bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Sí, esteu bé? O com en finlandès seria, ¿cómo están los máquinas? No, segurament. Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Aquí els màquines estan bé, estem a gust. És dimecres, sembla dimarts, perquè vam començar la setmana laboral ahir, però ja és dimecres, i això és bo, perquè una setmana curta, de tant en tant, entra bé. Tant de bo totes les setmanes fossin curtes.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Les setmanes curtes i els caps de setmana llargs, vale? Això vas i lo pienses. Passen 4 de les 12, escoltes el poder del ritme. D'aquí no res, tenim el Mike Towers esperant-nos. Abans l'Anna Mena i la Lola Índigo. És el petit OA.

Un cop més al Mike Towers, sonant a Flash FM. Segons ell, ens explica, ell és la llengua més ràpida de tot l'Oest. No sé si sabeu per on vaig. Ara tampoc ho explicaré, perquè no és horari. No és horari. En qualsevol cas, això era Lala. Sonant quan passen 10 minuts de les 12. Va, que anem amb algun clàssic per aquí, com per exemple el del Juan Magán, El mal de amores. Flash. Aquesta cançó de l'any 2013 sonarà d'aquí no res. També el Máquina Time del Dimitri Vegas i Like Mike, Patolos Màquines. Abans, això que segurament ja t'ho coneixes perquè fa setmanetes que t'ho posem aquí al Poder del Ritme, des de Salou, I Am, l'artista català. Això es diu Te Vi Perreando.

0: 92.8. A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
4: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Aquest tio és l'home de moda aquest any aquí al panorama nacional. És el Quevedo. Està en forma. Ens va deixar el seu àlbum fantàstic El Baifo abans de l'estiu i des de llavors no ens cansem de posar les seves cançons. Aquesta al costat de l'orquestra Nueva Línia es diu El Golpito.
1: Vale.
0: Vale, fantàstic, perfecte. Quedem entesos així. Vinga, va, d'aquí no res tindrem el Rosowski passant-se per Flash FM. Això serà amb el...
2: Flash!
0: Amb el Malibu, evidentment, que és el seu gran hit. Ja en vindran més, segur, perquè el tio no para de treure bona música. Igual que el BL, el colombià, amb això que es diu No tiene sentido.

Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi Mundo, ella és mi Baby. Una lletra que només se li podria haver passat pel cap a ell, al Rusowski, l'artista de Fuenlabrada, Madrid, que va conquerir el món amb el seu àlbum Daisy. Aquesta cançó, Malibu, sona... Malibu, no Malibu. Sonant a Flash FM, Malibu seria, si ho digués, un gos, segurament. Va, seguim amb el rotllet així més elegant, més tranquil·let aquesta hora. Ve de gust una bachata, sí? A mi, com a mínim, sí, mentre ve. Aquesta, del Romeo Santos i Prince Royce, es diu Dardos. Dardos.

Sona a Flash FM a aquesta hora El Soltera, un tema que va treure la Shakira fa un parell d'anys. Shakira, per cert, que deu estar exhausta, deu estar cansadíssima. Jo suposo que s'agafarà uns dies de vacances després de la seva residència històrica a Madrid, on ha fet 13 concerts seguits. Suposo que hi haurà gent que m'està escoltant aquesta hora aquí a Flash FM que deu haver-hi anat, perquè, clar, en total es veu que es calculava unes 700.000 persones en total. Algú de vosaltres, segur. Què tal? Com, ha anat bé o què? Jo he de reconèixer que tinc una mica de FOMO. M'hagués encantat anar a veure la Shakira allà al Estadio Shakira, dins del Macondo Park, que era el recinte especial que va crear la Shakira per la seva residència. Tu. Ciutat Shakira, tal qual. Doncs tenia molt bona pinta. Jo m'ho he perdut, però segur que algú de vosaltres hi va anar i segur que vau disfrutar. Flash. Va, aquí a Flash FM anem amb una de les noves des de Puerto Rico, aquest parell de maleantes, el Roa i la Noel AA, amb aquesta que es diu Vamos a Bel.

0: sintonia.
1: Mare meva, tu, quan va sortir això va ser un hit mundial. Jo, se la sabia tothom, se la cantava, la ballava tothom a les pistes de ball de la discoteca. És el Pareja de l'any del Sebastián Yatra. I el Mike Towers, tot i que el protagonisme sobretot és pel Sebastián en aquesta cançó. 11 per arribar a la 1, som-hi! Flash. Va, aquí al Poder del Ritme és moment de comptar un cop més amb la diva colombiana. Com ella no n'hi ha dues, ja m'està bé així. Shakira, al costat de Burna Boy, és el Dai Dai. L'escoltes a Flash.

tant en solitari com en cançons col·laborant amb altres artistes, la Lola Índigo, demostrant que ella és, sens dubte... I llavors el rei seria... No, si la Lola és la reina, doncs el Quevedo seria el rei. Ni borratxo, sonant a Flash. Hoy me

0: impossible no ballar-la, per favor. Se me'n van sols els peus, els malucs, les mans i tot el cos. És el ritme de la nova cançó de la Shakira. L'ha fet amb el Maluma, Vaya 2. Aquests colombians es diu Agua, és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. I per tant el posem per començar. Nova hora de ritme. This is Flash FM. Ahí estamos, vinga, va, que passen 3 minutets de la 1 del migdia. Una hora menos en Canàries, que diu aquell. Una hora més, per exemple, a Helsinki, també. I per què no? Igual hi ha algú que ens està escoltant des de Helsinki, aquí a Flash FM. O des de qualsevol altre punt del planeta. Si és així, gràcies per ser-hi. Vinga.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Envieu-nos un missatge al WhatsApp o algo. Maravalle, us estem escoltant des de Pequín, per exemple. Faria gràcia, faria gràcia. Vinga, va, que en la propera estoneta tindrem Batgial, Relsby, Omar Montes i també Lucho RK, amb això que es diu Aire.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a tatar.

Era el 2016, això, eh? Ja ha passat una dècada. Llavors l'escena urbana catalana era pràcticament un solar. Per sort hi havia gent com l'Abad Gyal. No, també hi havia grups com la Pound Gang, per exemple. És que això, poca conya. Ells van mostrar el camí perquè vingués tot el que ha vingut després. Des del Slow Wine Mixtape de la Vilassarenca, aquesta es deia Fiebre.

0: botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
4: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
3: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

dels temes més importants del panorama electrònic aquest 2026, un èxit a les pistes de Valls, sí, de Valls, no, de Vall, Valls, allà, no sé què punxen allà. He de passar per Valls, fa temps que no hi vaig. En qualsevol cas, si aneu a alguna festa d'electrònica algun dia i tal, i posen aquesta, doncs pues mira, així ja sabeu quina és, la podeu cantar, la podeu ballar, i la podeu dir, mira, aquesta la posen a Flash FM. Són els Anotter, des dels Països Baixos, amb això que es diu Talk to You, aquí a Flash FM. És moment de passar, canviar una mica el rotllo, perquè tornem al reggaeton aquí a Flash, amb una de les novetats més recents aquí a la fórmula del ritme. Clarent i Omar Kurz, Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

Aquesta era la cançó que donava nom a l'últim disc del Bad Bunny, el Debí tirar més fotos, DTMF, jugant amb les majúscules i les minúscules. I si ho veiem... Molt bé. Uf. Us la sabeu, eh? Fantàstic, així m'agrada. Vinga, va, anem amb el Daddy Yankee, un tio que s'havia jubilat, que s'havia retirat de la música, fixa't. Això va ser fa uns anys, però va haver-hi un productor que va ser capaç de treure'l de la jubilació i dir-li, va, fes-ne una més. I el Daddy va dir, vinga, va, som-hi. Era el Bizarrap per fer la sessió número 0.

Boníssim aquest canvi de ritme que fa al final, eh? Com si fos la Lamine Yamal o Karima de Yemi. Tu, aquest va per aquí i després va per allà la cançó. Pop! I amb Rabona inclosa. És el Cayó la Noche, el remix, la Pantera, Josef Quevedo, sonant a Flash FM amb aquest èxit de fa 4 temporades. Ja, per favor, que bona que és. Vinga, va, aquí a Flash. Tornem al Latin House del Lugel. El francès ens espera Moving to the Sun.

Boníssima aquesta cançó, una mica més tranquil·lota dels que ens té acostumats al Rauw Alejandro, al costat de la cantant nigeriana Aira Star i la producció del Russian. Era el Santa, ja fa 2 anyets d'aquesta cançó tan xula. Va, seguim amb el poder del ritme aquí, en aquest dimecres 14 d'octubre del 2026, moment d'apostar per una novetat. Una que et posem des de fa poquetes setmanes aquí a la Camana. Què et sembla? Suposo que ja te la coneixes. Es diu Zizi, obra d'Ozuna al costat d'Omar Kurz. És boníssima. Puja el volum, va. Yeah.

pujant l'escalós un altre cop per culpa d'aquest parell, el Nicky Nicky Nicky Jam i el J Balvin, sí senyor, eh? Amb aquest X des de l'any 2018. Deu ser nosaltres que ens puja la calor o deu ser que realment han tornat a pujar les temperatures un altre cop, tu? En què quedem, tu? Escolta. Jo ja no sé com sortir de casa, si amb màniga curta, màniga llarga, pantaló curt, pantaló llarg, amb jaqueta, sense jaqueta, paraigües... Hem de fer alguna cosa aquí, eh? Vinga, va, família, que aquí a Flash FM queden 6 per arribar a les 2 del punt de la tarda. Anem amb el raper francès Movejo. Una sensació, aquest 2026. Aquesta meravella es diu Maladie. L'escoltes a Flash.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Una iniciativa ciutadana ha convocat una concentració pacífica per al proper dilluns, dia 19 d'octubre, a les 7 de la tarda, davant del Consell General, per exigir un referèndum sobre l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea. La mobilització compta amb el suport de Concòrdia i de la Unió Sindical d'Andorra, tot i que cap de les dues organitzacions coneix l'origen de la convocatòria. Els impulsors també recullen signatures a change.org i reclamen que la ciutadania pugui votar sobre l'acord abans que se'n formalitzi la signatura. El Consell General, el grup parlamentari socialdemòcrata, ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de pressupost de govern per al 2027. La formació considera que els comptes no donen una resposta adequada als principals reptes socials i econòmics del país i que no estableixen les prioritats necessàries per als pròxims anys. Els socialdemòcrates defensen que l'augment dels recursos públics s'hauria d'aprofitar per millorar la qualitat de vida, reforçar els serveis públics i afavorir un desenvolupament més equilibrat. També critiquen que la proposta de Demòcrates per Andorra mantingui les polítiques actuals sense una estratègia de futur suficient. Altres temes, la família d'una senyora que va caure 3 vegades del llit durant els primers 10 dies d'ingrés d'una estada al centre sociosanitari Salita, reclama una indemnització d'uns 109.000 euros. Els fets es remunten a l'any 2018 i el procediment judicial se centra en la possible responsabilitat del metge que aleshores dirigia l'atenció mèdica de la residència. Tant l'acusació particular com la fiscalia i la CAS consideren que hi ha motius per condemnar-lo per un delicte menor de lesions per imprudència professional greu. Sol·liciten una pena condicional de 4 mesos i una inhabilitació de 20 mesos que no tindria efectes pràctics perquè el facultatiu està ja jubilat. La defensa, en canvi, reclama l'absolució. I a nivell històric, la Casa de la Vall ha acollit avui l'entrega de les claus de l'històric armari dels 2 panys als comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica Sandra Codina les han lliurat als cònsuls majors Sergi González i Rosa Gili. L'armari està situat al despatx del síndic, data aproximadament del 1702, i s'utilitzava per guardar la documentació de l'antic comú d'Andorra abans de la separació de les dues parròquies al 1978. Durant la restauració de l'edifici es va comprovar que les claus originals havien desaparegut i es van encarregar 2 reproduccions a un orfebre. El moble disposa de 2 panys que s'han d'obrir de forma simultània.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Flash FM Andorra.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

aquest duet de colombians sonant a Flash FM, el Manuel Turizo i el Capo, que és aquest artista especialitzat en l'afrobeat, a més amb un look molt particular, gairebé sempre el veig amb una boina com cap endarrere. Té un flow bastant atrevit, el tio. Mola, mola, mola. Aquesta es deia Que Pecao, l'escoltes aquí a Flash, el poder del ritme. D'aquí no res, un clàssic. Flash. Clàssic amb majúscules, eh? El Amante, del Nicky Jam, sonarà d'aquí uns minuts. Abans, Kid Voodoo i J.C. Reyes, junts per fer això que es diu Me Mareo.

sonant Lola Índigo i Manuel Turizo a Flash FM amb això que es diu Mil Coses. Ens fan venir ganes de festa. Normal, si a tu també et passa. I encara que sigui dimecres, jo ja estic pensant en aquest cap de setmana. A més, aquest fin de hi ha festa Flash. Suposo que ja te n'has assabentat. I si no, t'explico. La nit de dissabte serem a Martorell, a la festa de les Bruixes de Martorell, festa Flash FM, amb el nostre trio d'asos. Héctor Ortega, Sergi Domena i Miquel González a cabina aquest dissabte 17 d'octubre. A on? Doncs mira, a la nau 2 de Can Oliveres de Martorell, tu. Ens veiem allà, tu. A més, serà tota la matinada, tu. De quarts d'una a quarts de cinc. Quatre horetes de sessió. Se va liar un follon que no sabe ni d'on deixa metido. Per allà, per Martorell. De moment, ens quedem aquí a Flash amb la nova de Clarent i Omar Kurtz. Es diu Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

0: La cançó original era el Café con Ron del Bad Bunny i, de fet, d'aquesta se n'han fet moltes versions així com més pisteres, més electròniques, però un fotimet. Un busques i n'hi ha un montón. La més bona, segurament, és aquesta del DJ i productor francès Clan. Es diu Café con Ron, l'escoltes a Flash FM. Aquesta hora és moment de recuperar un clàssic de la festa, el Bailando por ahí, en la nova versió del Juan Magán amb Lomar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

des de la Bichota Season, la Karol G amb el Peso Pluma. Aquesta cançó que anava inclosa dins del Deluxe, del seu àlbum Mañana Será Bonito. D'això ja fa 3 anys, eh? Que ràpid passa el temps, tu. També parla Karol G, que n'ha tret unes quantes més després d'aquesta. Totes bones, normalment, clar que sí. Va, quan qüestió de 5 minutets arribarem aquí a les 3 de la tarda i encararem ja l'última hora del Poder del Ritme. Més que res perquè a les 4 s'hi posa el Sergi Domena amb l'Interactua. De moment ens quedem amb el BL, No Tiene Sentido.

0: Que algú li porti un got d'aigua, una ampolla d'aigua a la Shakira, que diu que té set, que té la gola una mica seca. El Maluma també, tots plegats aquí, els colombians, amb aquest èxit tremendo arreu del món, s'està situant, allò, està pujant a les llistes d'èxits. Es diu Agua, és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Agua, que tengo set. This is Flash FM. Doncs vinga, va, així hem començat l'última hora que passarem junts avui dimecres 14 d'octubre del 2026. M'hi he posat a les 11 i encara us duc a una horeta més, fins a les 4 de la tarda, que s'hi posarà el Domènec amb l'Interactua.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, vamos allà, que deia aquell. Tindrem al Henry Mendes, tindrem al Mora, tindrem a Bennett i també a Mike Towers. Ja per aquí, amb el seu Carita Feliz.

0: sé frontera.
1: Bueno, ya tú sabes, ¿eh? Allò que ve un reggaetonero y te digo, ya tú sabes. Y digo, yo no sé res, señora gente, yo no sé nada. És el Henry Méndez el que ens diu que ja sabem de què va la cosa. Efectivament, aquest és el Mi Reina, un himne de la festa. La va publicar l'any 2013. Ha passat, ha plogut des de llavors, eh? I més que ploure aquest cap de setmana, perquè m'han dit que també es veu un altre cop un gran diluvi aquest fin de tu. Protegiu-vos. Va, que en la propera estoneta tindrem menú una mica variat aquí a Flash FM, el de Lejitos Remix amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, també la versió tecno de Los Niños del Coro, i això de Mora i C. Tangana, boníssima. Es diu Droga, l'escoltes a Flash.

0: 93.8.
1: Preparat per tornar? El teu forfet de temporada NordPass al millor preu. Estalvia fins a un 20% amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a ordinoarcalís.com o palarinsal.com.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

sin aire. Aquesta és la veu del jove canari Lucho RK, que aquests dies s'està presentant en societat perquè ha publicat el seu primer disc, que es diu Sordo de un pie, que té cançons com aquest Aire. Per cert, la portada del disc també és molt xula. Així és com un retrat seu, però amb una pintura rotllo Van Gogh. Molt guai, molt guai. Aquí ho hem de dir tot, tu. D'aquí no res, la Becky G i la Karol G sonant el poder del ritme. Abans toca, home... Flash. Una cançó que serà un futur clàssic, que diuen en anglès. Quevedo i Elvis Crespo, un dels grans temes de l'any, La Graciosa. Ella...

0: Aquí els teniu un cop més, al Sebastián Yatra i a la Pat Gyal, connexió de Vilassar de Mar amb Colòmbia. No està gens malament, això. Es diu 2AM en aquesta última mitja horeta ja del poder del ritme, abans de que vosaltres us apodereu de la nostra antena fent les vostres peticions i decidint què sona i què no sona. Estic parlant, evidentment, de l'Interactua amb el Sergi Domena. Això a partir de les 4 de la tarda, vale?
1: Sí.
0: Doncs va, de moment el poder el tinc jo i ara decideixo que toca una novetat de les xules, de les noves. Clarent i Quevedo. Flash. Amb aquesta cançó que és nova de Trinca que es diu Juquear. L'escoltes a Flash. Oh.

Bona dupla la que formaven aquests dos, eh? No han tret més cançons junts, però per mi que ho fessin, perquè realment aquí demostraven química. L'Abraham Mateo amb la Chanel Terrero, la catalana, amb aquest clavaito, després del seu èxit a Eurovisió, l'any següent van venir aquesta, i una carrera amb molts èxits, segur, encara per endavant de la Chanel, que és molt talentosa, i aquí a Flash sempre li tenim l'ull posat. Va, anem cap a Puerto Rico, tornem-hi, som-hi! És el Bad Bunny que ens espera amb aquesta, que es diu EO.

Toma ya, toma, Juan Magán amb el Don Omar, la connexió de Badalona i Puerto Rico. Amb aquest Pont Aeri que vam fer aquest parell, ella no sigue modes, ella va al seu aire. Aquest clàssic de la festa a casa nostra el recuperem a aquesta hora de la tarda aquí al Poder del Ritme de Flash FM. I a més a mi em serveix ja per anar acomiadant-me, perquè d'aquí un 3 i no res s'hi posarà el jefe d'equip, el Sergi Domènech. Som-hi. This is Flash FM. Així doncs, família, tu i jo ens tornem a escoltar en un altre moment. I aquí us deixo amb l'Interactu, el programa de peticions de Flash FM. Demaneu-li el que vulgueu, que ell us ho posarà de ben segur. Per part meva, ha sigut un plaer acompanyar-vos. Us envio petons, abraçades i tota la resta. Va, som-hi. Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Molt bona tarda, família, què tal? Molt benvinguts. Comença un cop més l'Interactua.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: I ho fa amb aquesta Another. Una de les sorpreses de la temporada que tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres i és per això que és la primera de les tantes cançons que anirem escoltant i ens donaran ritme al llarg d'aquesta tarda. Es diu Talk to You. Go!

que té senta cançó aquesta, senyores i senyors. Sorpresa que no esperàvem i que s'ha acabat convertint en tot un èxit. Jo crec que fins i tot aquells que l'han fet possible s'han topat amb l'èxit contra pronòstic. Molt bé per Anoda, que és la formació. Molt bé per ells i per aquest mega hit que posa en marxa el programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Podeu començar a demanar i dedicar la cançó que vulgueu a través de WhatsApp i en joc, un cop més, samarretes del marxandatge de Flash FM i en joc al llarg de tota aquesta setmana aquestes entrades dobles per viure els 3 dies del FIA UEC del 16 al 18 d'octubre, aquest cap de setmana al circuit de Barcelona, Catalunya. Un molt bon pla, eh? Per primera vegada, el campionat mundial de resistència de la FIA arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores alemans. Les vols aconseguir, si vols entrar tant per començar i anar bé per la vida en el sorteig, demana i dedica 628-060-513 i apunta-t'hi. Molta sort. Armand Maravall, aquí marxa. Salutacions d'en Domena. I destapa un nou Interactua que pertany concretament a la tarda del dimecres, 14 dies ja del mes d'octubre. Buenas, Sergi. Soy Laura, desde Badalona. Te escucho cada tarde y me gustaría pedirte Automático de María Becerra. Para mi hermana Marta, digo, mañana es su cumpleaños y está súper nerviosa y muy emocionada. Muchas gracias. Doncs ens avancem a les felicitacions per si de cas demà no ens contactes i fem sonar, evidentment, aquesta cançó que ens demanes per ella. La Becerra, Automático.

0: La veritat és que li ha sortit molt bé la jugada a Jay Wheeler amb aquesta cançó que no pareu de demanar-nos al WhatsApp de l'Interactua.
1: Molt bé. Hola, bona tarda, soc el Julian. Vull demanar una cançó, aviam si me la podeu ficar.
0: Sí, home, una sí.
1: I dos. Que tinc un llarg trajecte amb el cotxe i m'encantaria escoltar-la. Una abraçada.
0: Una altra ben forta. De Lejitos, This is the Remix, baby. Cançó hiperdemanada al WhatsApp del programa. No m'has demanat en qualsevol cas apuntar-te pel sorteig de l'abonament per tots 3 dies al circuit de Barcelona-Catalunya aquesta setmana, però és igual. Jo t'apunto el que pugui ser. Perquè és probable que se t'hagi passat. Si no et toca, doncs això que et perdries, home. Això és un molt bon pla per un cap de setmana que pràcticament un cop més se'ns tira a sobre. Animeu-vos, aneu demanant, aneu prenent la tanda habitual. El WhatsApp del programa espera el vostre missatge 628-06-0513. Muy buenas tardes, Sergi. Me llamo Jonathan. Me llamo Jonathan. Yo te escribo desde Tarragona. ¿Puedes ponerme Máquina Time? Digo, para mi mujer Virginia. Siempre escuchamos Flash FM en el coche volviendo del curro. Entonces, venga, uns altres dos que s'apunten un tanto.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
2: O els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: No, el teu mòbil no està posant.

0: Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra Pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Potser no saps com acabarà la nit, però saps perfectament com comença. Maxi Flash, el programa de Flash FM per arrencar la nit de festa.
8: Ballem junts cada divendres d'11 de la nit a 6 de la matinada i dissabtes de 1 a 5 del matí.
7: Pren la decisió intel·ligent de la setmana i munta't la festa amb el Maxi Flash de Flash FM. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega. Flash.

0: Tens raó, Gonzani, si això continua així, acabarà sent realment, i fent honor al seu títol, un baile inolvidable que durarà tota la vida, oi? Un altre de tants èxits de Bad Bunny.
1: Hola, Blai, jo que l'Andro de Lleida, estic repartint aquí fruita amb la mare. Ens podria escriure alguna cançó amb el Bunny, per favor?
0: Clar que sí.
1: Adéu.
0: Aquest concretament és un molt bon tema de tants que teníem per triar del palmarès del Bad Bunny. El baile inolvidable, un petó per tu i un altre per la mare, que vagi molt bé el repartiment de fruita a Lleida, en aquest cas. Una abraçada ben forta a tota la gent que ens escolta a Terres de Ponent. Són 3 minuts per 2 quarts en punt de 5. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, concretament, tornem a obrir les portes de la nau 2 de Can Oliveres amb Martorell per celebrar la Fira de les Bruixes. Fins allà es desplacen Héctor Ortega, Flaix Matí, l'estimat Miguel González, Flaix Urbán, qui us parla, Sergi Domena. Una nova festassa de Flaix FM a la vista. No us ho perdeu per res del món, eh? Esteu convidats a venir a passar-ho bé i a gaudir del musicot habitual de Flaix FM i del nostre merchandatge. Tones i tones de merchandatge per tots aquells que el vulguin. I si us voleu avançar a través del programa, entre peticions i dedicatòries, anem regalant també una tarda més, eh? Avui, evidentment, també, noves oportunitats per aconseguir unes quantes, que són les que cada tarda tinc destinades per la meva audiència de l'Interactua. Hola, bona tarda, sóc el Jordi des de Banyoles. Vinga, passem de Lleida a Girona, escolta'm. Voldria la cançó La reina de la Lola Índigo. Se la vull dedicar a la meva parella, es diu Clara. Sempre diu que l'Interactua li anima les tardes i gràcies a ella, afortunadament, us he descobert. Moltes gràcies. Doncs que sigui, no sé si el primer o no, però que n'arribin molts més missatges. Seran benvinguts, sempre.

0: Toby on the drums. I aquesta cançó, Família Flash FM, soc la Marina des de Tortosa. Pots posar la plena. A la meva colla d'amigues, Paula, Laia, Judit i Cíntia, que aquest cap de setmana ens tornem a veure totes després de mesos de no fer-ho. Bueno, bueno, bueno, un plan sin fissures. Què pot sortir malament aquí? Bueno, disfruteu, doncs, molt del cap de setmana aquest que s'esdevé, acompanyades mútuament i, si pot ser, amb el so i ritme de Flash FM, que sí que millor. I que la música de Bèlia us acompanyi, més concretament aquesta. Aquesta cançó que no cal ni presentar. Sabreu perfectament que és la plena. D'un Bèlia que un dia d'aquests acabarà obrint la boca per cantar i se l'acabarà entenent una mica més. O això espero. Va, 628-06-06-13. Què espereu? Esperem el vostre missatge, perquè si para els whatsapps fa la música i no aniríem enlloc.
1: Ei, bona tarda!
0: Ui, quanta penya, quanta penya.
2: Ja estem aquí de camí cap a Rubí i ens agradaria, si podia ser, que ens fiquéssiu una cançó.
0: Aviam.
3: Verano Rosa, de Karol G, sisplau.
0: Un altre Karol G que s'apunta un tanto en aquest que s'han fet i, com bé dius, el Verano Rosa, que va quedar enrere ja, malauradament, però que no hem oblidat, eh? Ens quedem amb els seus meravellosos records. Els bons, perquè n'hi ha de tot, una mica.

0: Descobrim, mica en mica, els nous treballs, els nous llargues durades d'aquests artistes, entre ells Lucho, RK, i aquest, de moment, és el que s'imposa per davant d'altres temes que també sonen molt bé, la veritat. Aquesta és la que ens demaneu. Hola, Flash FM, sóc l'Òscar des de Mollet i ens podries posar Aire de Lucho i RK. Diu, va per la gent de la feina, diu, avui hem tancat un negoci importantíssim que feia temps que perseguíem i toca celebrar-ho, encara que la feinada que tenim per davant serà brutal. Per cert, apunta per les entrades del circuit, sóc molt fan del motor i de la velocitat. Doncs moltes felicitats per la part que us toca, a tu d'entrada i a tot el teu equip. I t'apunto pel sorteig d'aquestes entrades que et portarien directament si topessin. Com bé dius, al circuit de Barcelona-Catalunya per veure el campionat mundial de resistència de la FIA, 24 hores alemans. Més que recomanable. I amb aquesta altra ens apropem una miqueta més a les 5. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Estic aquí amb la meva filla de camí cap a Reus.
0: Sí.
1: I ens agradaria que ens posessis la cançó dels Durayakis. Bona tarda a tothom.
0: Bona cançó, Flash i Ice Cream, 31 fam.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: Gel i Ultranate, es diu Moving to the Sun. A la 5 i pràcticament 3 minuts, el ritme de l'Interactua fins a les 8, una tarda més. Arriba al Palau Sant Jordi, Symphony. Els grans himnes d'Avicii, David Guetta, de Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris, amb orquestra en directe, de jockey, vocalistes, un espectacle visual brutal. Això està inventat, ja. Symphony. A Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora. L'Interactua de Flash FM, que acaba de desvelar quina serà la següent cançó que ens demanen a través d'un... què? D'un text o d'una nota d'àudio? D'un àudio, no? Sí. Ja nos han pillado con el carrito del helado, por eso, pero bueno.
1: Hola, bona tarda. Estic aquí amb l'Anna.
2: Hola, què tal?
0: Què tal?
1: Era per a veure si ens podíeu posar Dardos. Vinga, adéu.
2: Adéu.
0: No ens l'esperàvem, aquesta, de veritat, Va, una introducció que ens és molt familiar i que molta gent reconeix des del segon 1. Romeo Santos i Prince Royce. I aquesta batxata que engega la segona de l'Interactua. Som-hi.

0: mica més de rima a la carta al llarg d'aquesta tarda a través de l'interactuació. Hola, Sergi, sóc el Xavi, t'escric i escolto des de Valls. Ho faig cada tarda al taller i avui m'agradaria demanar-te la cançó Muchacha i dedicar-se-la a la meva dona. Es diu Patri. Avui fem 6 anys junts. Dir-li que nunca vi un culo tan grande i que quiero darle un azote. Molt bé. Molt romàntic el missatge, eh? Trobo una felicitació d'entrada original i espero que... que et reporti coses positives, com a mínim. Tot i que espero... Jo crec que sí, Xavi. Molt simpàtic, gràcies. Aquest molt bon tema. Muchacha, bonita. Va, que no decaigui la festa, eh? Vull escoltar-vos com si s'acabés el món, oi que...
1: Bona tarda, plaer. Soc Carlos de Vilanova i el truco.
0: Què tal?
1: Més escoltant-vos des de l'aplicació. Avui m'agradaria demanar-te la cançó de Tàndem,
0: sí,
1: per dedicar-li a la meva dona i així participar en aquestes entradetes, a veure si podem anar juntets allà.
0: Al circuit de Catalunya.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies, fins demà. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu. Abraçadota. M'ha fet molta gràcia, eh, el missatge del Xavi de la Zote. Ens vam conèixer.

0: escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Flash FM, emissora col·laboradora.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
10: Només pel fet de comprar el cupó diari?
9: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Mira que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulà, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
14: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
15: Andorra. Flash FM 93.8.
16: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donarà...

0: d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
0: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Zeta Fina, aquest altre tema que ens va presentar el disc Baifo.
1: Échate pa' acá.
0: Échate pa' acá, va. Hola, bona tarda, Sergi. Sóc el Pau, des de Manresa. Vull demanar la graciosa per la meva germana, Laia. Avui fa 18 anys i encara no s'ho creu. Bueno, enhorabona, eh? Ojo aquí, que s'han posat les coses més sèries del que ens pensem, eh? Diu, a casa sempre us tenim posats i li farà molta il·lusió escoltar el missatge, la felicitació, la cançó. Diu, si pots regalar-li una samarreta de Flash FM. Moltes gràcies. Doncs, home, poder sí que puc, efectivament. No cap mena de problema. Perquè 18 anys no es fan cada dia i missatges com aquests tampoc es reben habitualment. Per tant, doncs, moltes felicitats. Per la graciosa de la teva germana, Laia. Prenc les dades i aviat podré començar a lluir el regal per part de Flash FM. Hola.
2: Bona tarda, Flash. M'agradaria dedicar la cançó del Cano,
0: sí,
2: a la meva dona. I dedicar-la, bueno, a tothom, a tots els placeros, a tu sobretot.
0: Gràcies, home, gràcies.
2: I molt bona tarda i una abraçada molt forta.
0: Una altra tornada, va. Cano, amb Justin Quiles. Vamos a olvidarnos de todo.

0: Marta des de Mataró. Benvinguda, no, Marta. Voldria que posessis la bitlla del Capo i el Ryan Castro. Se la dedico, diu, al meu xicot Ladri, que està estudiant per un examen important i va força agobiat. Per cert, apunta'ns per les entrades del circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana. Gràcies. Doncs apuntats i tota la sort del món per tu i tots aquells que vulguin participar de la crida que estem fent aquesta setmana i que us porta directe al Campionat Mundial de Resistència de la FIA, que arriba concretament a casa nostra, evidentment amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores del Le Mans. Podeu demanar i dedicar 628-060-513 i feu com la Carla de Mataró. Ens suggeriu que us apuntem al sorteig i el farem abans d'acabar el programa, com sempre. I otorgarem aquests passis dobles per tots 3 dies, eh? Perquè pugueu passejar per allà com si fos casa vostra.
1: Bona tarda, Sergi. Com estem?
0: Molt bé.
1: Vinga, ànimo, que ja és dimecres.
0: Sí, sí.
1: A veure si podem escoltar avui. Posa'm aquella tan xula de... A veure...
0: So mini.
1: Open Candlestang!
0: Ojo!
1: Aquesta és maca.
0: Sí?
1: Vinga, que s'animareu a tots. Si li dedico a tots els feixers que estiguin escoltant la ràdio. Vinga, ànims. Adéu.
0: Adéu. Si una cosa fa aquesta cançó, precisament és això que dius, és animar. És del 2012.

0: Javi, doncs.
1: Hola, molt bona tarda, Domènec. Què passa, crac? Bueno, soy Ori de Sant Cugat i em vull amoler que posés la de Superestrelles. Venga, te la dedico a tu, a Piri de Lleida, a Marina Ángeles de Sabadell, a Laura de la Mella i Bravo de Terrassa. Pareix. Venga, que viva Interactua, sempre a tope.
0: Sempre.
1: Que viva... bona tarda ja i està. Fins demà. Adéu.
0: Doncs, que vagi molt bé i molt bona tarda. A 6 minuts per arribar a punt a les 6 ens diuen: hola, Sergi, podries posar la cançó L'Ojita del JC Reyes? Se la dedico al Isidre. Estem de camí a Navàs i apunta'ns per les entrades del circuit, sisplau. Moltes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra. JC Reyes, geni, figura amb aquesta cançó que curiosament feia temps que no sonava aquí a l'Interactuar. Ja era hora.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Espluga, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM no es fa responsable que totes les cançons que posem t'agradin tant que no puguis parar de ballar. Flash FM. Non-stop 24 hores. Flash FM. Flash FM. Són

0: Diana Rose i Manuel Turizo. Hi ha química, hi ha molt bon feeling i es demostra a través d'aquesta cançó que es diu La Setmana. Bueno, aquesta és una mica més curta del que seria habitual perquè fa la part laboral, però déu-n'hi-do també, eh? Bueno, sabràs que amb el carnet jove tens un munt d'avantatges i promocions. Aquests dies tens cinema, por, cultura popular i pantalla catalana per triar i remenar. Per començar, ja està en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre. Amb el carnet jove tens 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió i un 50% de descompte en sessions concretes. I si ja tens el mode Halloween activat, amb el carnet jove la por també et surt més barata. Descomptes per PortAventura World amb vals 2x1, 50% i fins a un 35% de descompte. Tarifa reduïda al Creepy Halloween Family del Poble Espanyol, 15% de descompte a Horrorland i també 10% de descompte al Tibidabo. A més de dos vals 2x1 del Pac Jove. També pots anar a Fira Mediterrània de Manresa del 15 al 18 d'octubre amb un 50% de descompte en l'entrada, excepte els àpats a l'hostal Canut, a la Fira. Del 21 al 25 d'octubre arriba Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català. Amb el carnet jove, 4 euros de descompte en les sessions de pagament als cinemes Screenbox. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat o a CaixaBank. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes. Així tindràs sempre el carnet digital al mòbil. Tercera de l'Interactua, camí de les 8. Tarda el dimecres, 628-060513, hola.
1: Bona tarda, Flagero. Hola, Sergi.
0: Hola.
1: Avui volia demanar una de Rau Alejandro, la que vulgui, i participar en el concurs. Adeu, molt bona tarda.
0: Doncs tinc unes quantes de Rau Alejandro, recupero per tu aquesta amb Bizarrap.
2: Xerra.
0: És el 23, es diu Baby Hello.

rotllo tropical que li han donat aquesta cançó, que és tot un hitàs, Maluma i Shakira. Tornen a coincidir l'espai i el temps per fer possible aquest tema que ha passat a ser dels més demanats aquesta setmana. El tenim claríssim. Buenas tardes, Flash FM. Soy Rubén desde Badalona. ¿Podéis poner alguna canción de Shakira y Maluma? Si puede ser la última, Agua, dedicada a mi madre Pilar, que os escucha cada día y no se pierde nunca el interactúa. Doncs li dius de part nostra, la teva mare, que té molt bon gust, eh? No ha de trigar programes de ràdio, escoltar l'interactua i que no canviï mai, que no val la pena. Va, 628-06-0513. Esperem els vostres missatges en joc samarretes del marxandatge de Flash FM i en joc també una entrada doble per gaudir aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya d'aquest esdeveniment, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA. Espectacular, eh? Si us agrada el motor, la velocitat i tot el que tingui a veure, evidentment, amb tot això estareu a la vostra salsa, sense cap mena de dubte. Has fet l'abonament, és per tots 3 dies, vale? Podeu triar quin és el moment que convé aparèixer per allà. I si són tots 3, doncs cap mena de problema. Bona tarda, sóc l'Alba, és amic, surto de la feina cap a la uni i em ve de gust escoltar alguna de reggaeton antic, la que vulguis per fer la tarda més lleugera. I apunta'm, si us plau, diu també per les entrades d'alemans. Doncs mira, per anar a recerca d'alguna cançó d'aquestes de Remember Reggaeton, hem de buscar un dels artistes que iniciava tota aquesta pel·lícula arreu del món en el seu moment. I ens trobem de cara amb Daddy Yankee. Aquest té la culpa, entre d'altres. 2010, la despedida.

0: Dios.
1: Escoltes l'Interactua.
2: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laborativa.

0: Sota el sol del Mediterrani, neix al cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
1: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona super...
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
6: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
5: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
6: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
5: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
7: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
8: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
9: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: quin rotllo tan guapo transmet aquesta molt bona cançó que suposa la tornada de Karol G.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Que sí, que sí.
1: Et voldria demanar la cançó de Baby Wow, que li agrada moltíssim a les meves nenes. Oh. I ara les vaig a recollir i segurament després l'escoltaran.
0: Fantàstic.
1: Voldria també que m'apuntés al concurs del sorteig de l'abonament. Vale, si pot ser. Moltes gràcies.
0: Els abonaments pel circuit de Catalunya aquest mateix cap de setmana per gaudir d'un molt bon campionat, Exclusiu, campionat mundial de resistència de la FIA, l'autèntic, el genuí, l'oficial. S'han acabat les bromes, aquí. Coses sèries, parlem de coses sèries, aquí, l'intel·lectual. Els cotxes mítics de les 24 hores d'alemans. Showtime. Per participar, com aquest últim missatge, 628-06-013, demanant el Baby Wow o tantes altres opcions que teniu sempre disponibles aquí a l'Interactua. Moltes cançons, no us les acabareu. Bona tarda, Flash FM. Podries posar la cançó de La Vaina Loca, si us plau, una abraçada i salutacions a tots los salvadoreños de Catalunya. Saluda'ns queden, doncs, a través d'aquesta cançó de Fuego, Fueguito Fuego.

0: Patito a Toita Toa.
1: Molt bona tarda, Sergi. Com portem aquest dimecres? Espero que bé.
0: Sí.
1: Mira, posa'm avui, sisplau, la cançó Patito A, de Ana Mena i Lola Índigo. O, si no, la del Mike Towers, una ara més. I li dedico a tots els flaixeros i a tu. Doncs vinga, som-hi, que ja ho tenim fet, això. Vinga, molts petonets, moltes gràcies, adéu.
0: Finalment, de les opcions, era Patito A. Tot i que vaig preparant per aquí, perquè també soni a l'interactua, crec que s'ho mereix, ja està molt bé, una namaz de Mike Towers, vale? Per tant, a través d'aquest missatge faràs doblet de petició. Sin comerlo ni beberlo. 4 minuts per 3 quarts en punt de 7 de la tarda. Aquest cap de setmana passarem per Martorell, eh? Més concretament per la Fira de les Bruixes. Aneu-vos preparant. La visiteta, una macrofesta, Flash FM, al lloc dels grans esdeveniments de Martorell, a la nau 2 a Can Oliveres, a partir de 2:15 de la matinada. Ja us esperem. Directe des del Flash Matí, Héctor Ortega, Flash Urban, Miquel González, i qui us parla, Sergi Domena. I de fet, ho continua fins a les 8 de la tarda més aquí a través de l'Interactua. Diuen, hola, Sergi. Y flasheros, soy Alicia desde Bélgica. ¿Me puedes poner hoy Provenza de Karol G, por favor? Se la dedico a mi madrina María Jesús. Aprovecho para pediros la camiseta de Flash FM. Dice, me haría mucha ilusión lucirla. Aún y estando tan lejos, me haría sentirme más cerca de casa. Bueno, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias y un besazo enorme. Doncs compartir-te que no, no? Alicia, prenc les dades i regalo una altra de les samarretes de Flash FM. M'has convençut, eh? M'has posat tendre amb el teu missatge. I la cançó també, molt bé, 2022, un bàlsam de Karol G.

0: està clar que està de lejitos, que tiene otro gato i que ja passa directament al Jake Wheeler i companyia, eh? No té cap problema en fer-ho. Bona tarda, Sergi. Soc el David, des de Badia del Vallès. Et demano de lejitos remix Jake Wheeler o Marc Kurz per la meva germana petita, la Júlia, que avui fa 15 anys, és molt fan de Flash FM, i de tu, Sergi, sisplau, li regalaries una samarreta? Bueno, veig que avui està complint anys Torquisqui, eh? No sé si... li regalem, eh? Perquè 15 anys no es fan cada dia, evidentment. Moltes felicitats, eh? Júlia. Cançó dedicada del teu germà i samarreta de part nostra de Flash FM. Que tinguis un molt bon dia, vale? Amb aquesta altra pràcticament arribem plegats a les 7 de la tarda, ja.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hey, Pili.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la de Máquina Time. Si no pudiera ser porque lo hubieran pedido hace poco, entonces Superestrella.
0: Vale.
1: La que no me pongas hoy, que la pediré mañana.
0: Vale.
1: Se la quiero dedicar a Laia de Piera, Laura de l'Atmella, Marina i Àngels de Sabadell, Jordi de Sant Cugat i Pablo de Terrassa. También dedicársela al DJ Lopeta y a todos los placeres. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: Ja ho sigueu, Pili, que vagi bé.

Ugel i aquest Jamaican, bam, bam, posa en marxa la quarta i última hora de l'Interactuar. Ja sabeu, programa de peticions musicals que al llarg d'aquesta setmana van, a més, sobre rodes. Avui, un cop més, demana'ns una cançó i pots endur-te entrades dobles per viure els 3 dies del FIA WEC, del 16 al 18 d'octubre d'aquest mes, aquest cap de setmana, més concretament al circuit de Barcelona-Catalunya. Per primera vegada al Campionat Mundial de Resistència de la FIA. Tot un espectacle que arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores de Le Mans. Posa la música. Totalment lliure, evidentment. 628-06-0513. Si vols, fins i tot, dedica. No hi ha cap mena de problema. Demana'm les entrades, t'apunto un alt sorteig. Abans d'acabar el programa, sabràs si amb una mica de sort tindràs la possibilitat de trepitjar l'accelerador per anar al circuit de Barcelona-Catalunya. FIA WEC Barcelona, la resistència no té límits. Molta sort a tothom, eh? Aquest vindria a ser l'últim avís a navegants i oients. Bona tarda, Sergi. Soc la Pietat des de Figueres. T'escolto cada dia al cotxe i a casa. Molt ben fet. M'agradaria que posessis solucions i no problemes. Se la dedico al meu amic Carles. Diu, apunta'm pels sorteig de les entrades, si us plau. Moltíssimes gràcies. A tu pel teu missatge a l'Empordà, Figueres.

0: sigue, chiquillo, i és imparable, evidentment, amb aquesta i altres tantes cançons que no pareu de demanar-nos. Hola, Flash, soc la Raquel, des de Sant Vicenç dels Horts. Vull que em posis el golpito del Quevedo per la meva amiga Laura. Està de mudança al seu piset de lloguer i comença una nova vida independitzada. Bravo. Jo li desitjo molta sort i li recordo, tot i que no cal, que aquí estic sempre que em necessiti. T'estimo molt. Que maco el missatge, tota la sort del món, i vagi molt bé. Tota la polèmica actual del lloguer i de més, ho celebrem doblement, evidentment, eh? Suposo que és important que se'n recordi a tu si munta alguna que altra festeta d'inauguració, aquestes coses, no? Claro, claro. Un petó ben gran, el golpito, poc a poc i bona lletra, hola.
1: Ei, ei, malona, que has deixat un mena, que és dimecres, i així me creixen.
0: De bailoteo.
1: Per primer punt, haig de dir que en el concert de Trueno d'ahir...
0: Ah, Trueno, molt bé.
1: M'ho vaig passar superbé. Va ser espectacular i la millor cançó que em va agradar escoltar en directe va ser la Real Gangster Love. Ah. Per això avui te la demano a l'Interactua.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic, el concert de Trueno, pel que m'expliques tu i uns tants més que ja m'han comentat aquest matí. Esto es Real Gangster Love.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre, tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bouvetoya, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Condis sempre som a prop i ara encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
6: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
7: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Ganes de neu? El teu forfet de temporada a Andorra pas al millor preu. Més d'un 25% d'estalvi amb la tarifa preu promo. Pagament fraccionat, garantia de compensació i acords internacionals amb altres estacions. I recorda que ara pots portar el teu forfet de temporada directament al mòbil amb l'app de Gran Valira Resorts. Més informació a granvalira.com.
9: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
10: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
9: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
11: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
14: Flash, Flash, Flash,
3: Flash. Flash FM.
14: Flash.

0: deu ser fàcil, evidentment, i per si algú té alguna mena de dubte, ho acaba explicant a través d'aquesta cançó.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa acaba d'arribar de... el minipon aquest de 3 dies més un, 4 dies.
0: Carai.
1: Ja he tornat, avui ja treballant normal.
0: Quina meravella.
1: I bueno, com cada tarda amb la teva companyia i la, tota l'audiència.
0: Benvinguts.
1: Vull, sisplau, posa'm la de Superestrella, ¿vale? I ho vull dedicar a la presidenta de fans de l'Interactua, a la Pili de Lleida.
0: A la presidenta de fans.
1: Al Jordi de Sant Cugat, a la Laia de l'Ametlla, i en especial a la meva filla, ¿vale?
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Tingueu molt bona tarda.
0: I a través d'un text afegeixes, i és a dir-ho, evidentment, a Marina i Àngeles de Sabadell, sisplau. Que tenen també un missatge per aquí esperant amb la seva petició, evidentment, i dedicatòria pertinent. Moltes gràcies, eh? Un petó enorme i que vagi bé. Ben retrobat. Bona tarda, Sergi. Sóc en Kevin. Diu, em podries posar alguna cançó d'Aina o d'Ozuna, sisplau, per seguir amb la setmana. Gràcies, que fe d'equipo. Crec que ja et vaig posar una d'Ozuna, per tant, avui toca una d'Aina, molt ben acompanyada l'any 2013 per Daddy Yankee. I aquest tema, Tiwa. You're in a baby. More than friends.

McLaren i Quevedo. Hola, flasheros. Diu, m'agradaria escoltar, si pogués ser, Jukier de McLaren i Quevedo. Se la dedico als meus companys Jordi i Pol. Aprofito per provar a veure si m'emporto una samarreta d'aquestes de Flash FM. M'han dit que són collonudes. Gràcies. Doncs no t'enganyen, no. No deixis d'intentar-ho. Moltíssimes gràcies pel teu missatge i per fer sonar aquesta molt bona cançó, que és una de les que en aquests moments marquen tendència a tot arreu, especialment també aquí a Flash FM. 7:39 minuts. Hola, Sergi, Marina y Ángeles, Sabadell. Nos gustaría pedirte Gone, Gone, Gone de David Guetta. Wait, es la que tengo ahora mateix de fondo. Casualidad, ¿eh? Para ti, toda la audiencia de la Interactúa, muchas gracias, Sergi. Ben parida com ella sola, aquesta cançó del Guetta, Tons and I, Teddy Swims, que ja canta.

0: tarda, sóc el Quim des de Santa Cristina d'Aro. Avui, Aguada, Maluma i Shakira. Se la vull dedicar, viu, a la meva germana Laia. Em fa enviar un missatge pensant que no la posaràs i he fet amb ella l'aposta dient-li que sí que ho faràs. Espero que no em deixis malament, Sergi. Ets un crac. Molta gràcia. Bueno, escolta, aquest programa precisament va d'això. Que demaneu la cançó que vulgueu i jo us la posi, perquè no ho hauria de fer, eh? Evidentment, no et farem quedar malament. I la propera que l'enviï la teva germana, si de què. La propera cançó i dedicatòria, vale? Cap a Santa Cristina d'Aro, que hi falta gent. Bona tarda per vosaltres i per tothom, perquè va ser moment de tocar el dos. Donar pas a en Miquel González, Tomàs Poal i el Flash Urban. Una nova entrega d'aquest show demà a partir de les 4 de la tarda. I de seguida algú de vosaltres rebrà el missatge, en aquest cas de tornada, des de l'Interactua cap a vosaltres, que li otorga aquesta entrada doble per anar aquest cap de setmana al circuit de Catalunya, al circuit de Barcelona-Catalunya, a gaudir d'aquest mega espectacle de la velocitat. Una més i marxo. És aquí? Sí. Vinga.
1: Bona, sóc en Josep. Te demano la de Trampa, de Jo la Màscara.
0: La Màscara, que és el pseudònim de J.C. Reyes. El pillareu ràpidament, tan bon punt comenci a rapejar o fer allò que fa aquest tio. Adéu-siau, família. Fins demà.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Adrià de Besòs, Premià, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Sant Boi, El Prat. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 8.

0: fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ham!
2: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
3: polla!
2: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: És dimecres, són les 8 i comença un nou Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
4: Miquel González, bona nit a tu, a tota l'audiència, i avui més que mai a la Marta Garriga.
5: Hola, Marta!
4: Hola, Marta! Calma, calma, Marta, per favor.
1: Marta, com estàs?
3: Ai, molt excitada.
1: Estic molt de sexe aquesta setmana, Marta.
3: Més de la mitja, o sigui.
1: Jo!
4: Ens has d'explicar moltes coses.
3: No, no, que lo largáis todo per la boqueta.
1: T'han donat molt fort, Marta.
3: No, a mi m'agrada amb carinyo.
1: Amb carinyo i suavitat, eh?
3: M'agrada amb amor i comprensió.
4: Oh,
1: molt bé. Doncs avui la Marta acaba molt ben...
3: servida.
1: Molt bé. Avui tenim un programa justament molt sexual.
4: Sí.
1: Volem saber què no us pot faltar per fer un bon polvo. Ale, vinga, instruccions de què necessiteu per fer un bon polvo. Un element, una posició, un atrezzo, el que us doni la gana, vale?
4: Exacte, poden ser coses com, per exemple, una llum mitja apagada, elements de sadomasoquisme, musiqueta de fons, qualsevol cosa és més que vàlida... I la Marta ho escoltarà, perquè tu, Marta, pren nota avui, per si t'has de follar algun oient.
1: Clar.
4: Doncs ja està.
1: No seria el primer cop, Marta?
3: No, jo no... No, clar que seria el primer cop. Jo no em tiro a gent de la feina, ja ho sabeu.
1: Bueno, però els oients no treballen amb nosaltres.
3: Bueno, una mica sí, són els nostres companys.
1: Ah, merda, jo em volia follar a la Marta i no podré.
4: Per favor!
3: Vaja, és que és una llàstima, Miquel.
1: La veritat,
3: que no t'agradi.
1: Ah! Ja tenim el telèfon verbal.
6: 93 545 68 68.
1: Què no us pot faltar per fer un bon polvo? 93 545 68 68. I a més, avui també farem bromes telefòniques.
4: Vinga, va, ja sabeu, el nostre WhatsApp, aneu apuntant 699 69 69 69 al WhatsApp del Flash Urban perquè demanis la teva broma telefònica, ens dius el número de la persona a qui vols fer la broma, el nom complet, el motiu de la broma i nosaltres la farem molt fàcil.
1: Vinga.
6: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
1: Doncs vinga, ho tenim tot començat.
4: Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos.
1: Vinga.
6: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: oído aquesta cançó de Touch the Line, Karol G i Rosowski. Això es diu Baby Wow.
1: Wow, bebès.
0: Wow.
1: Wow, bebès. Hola, bebès.
0: Avui és dimecres i tenim a la Marta. Hola, Marta.
2: Hola, Marta.
3: Guapos.
0: I avui, Marta, preguntem què necessiteu per fer un bon polvo.
3: Exacte, volem que l'audiència ens truqui i ens expliqui què necessiten. Quins elements, quines postures, quines tècniques, quina roba...
1: Ojo, la roba, hi ha molta gent que li mola el rotllo lencería i aquestes coses, no?
3: A mi m'encanta, i el cuir, el làtex, tot això, hi ha molt fetitxa amb aquest tema.
0: Fuet,
1: La Marta és 50 sombres de Grey, per favor.
3: Mitjons suats.
0: Dios.
1: Com, què és això,
3: samarretes suats? Hi ha penya... No sé si tots els fetichistes de peus, potser no, però jo conec a fetichistes de peus que els agraden els mitjons suats. O sigui, bueno, és que hi ha penya que se dedica a vendre-ho per internet, igual que calces.
1: Ah, calces fetes servir, no?
3: Sí,
1: utilitzades.
3: Amb el flux allí.
0: Això sí que ho compro.
3: De 3 dies.
0: Ah, si vols trucar, ja saps.
4: 93 545 68 68.
0: Anem a Rubí, que hi ha la Mari. Hola, Mari.
1: Mari.
3: Hola, papa.
5: Mari. Hola, bona nit, com esteu, guapos?
0: Com està la Mari?
1: Ei, campiona.
5: La Mari està superbé. Mira, jo us explico. Per fer un bon polvo, jo el que necessito d'entrada és un bon cap. Un bon cap i que sigui pensar, no només el sexe amb el miembro, estar amb l'essència de cadascú. Llavors, el meu fetitxe és un canvi de rols. M'encanta.
3: Sí, quins rols?
0: Un rato domines tu i un rato domina ell, o alguna cosa així.
5: No, a mi m'encanta trobar el punt G de l'home. I això no vol dir que l'home sigui menys home. I m'encanta que l'home sigui més dona i que es converteixi en una dona. I això no vol dir que m'agradin les dones.
0: Però...
5: És un canvi de rol molt interessant mentalment per mi, que em fa excitar super molt.
1: Però què vol dir que l'home es converteix en dona? En quin sentit?
0: En trans.
5: Home, a veure, els homes aneu una miqueta cortos quan aneu de fer una bona llapada.
1: Ja.
0: No. Ah, vale, vols dir que sàpiga menjar bé el xixi.
5: Sí, però no com un home.
1: Que tingui el tacte d'una dona a l'hora de fer sexe oral o d'altres, no?
5: Una psicologia.
0: Què coño, Mari?
5: Exacte. Una suavitat. Vale. I la dona igualment ha de canviar aquest rol en converteixer en un home, no perquè a ell li agradin els homes ni menys menys, sinó perquè ha de trobar un punt molt sexual per l'home amb aquesta delicadesa. I això és molt difícil de trobar avui en dia.
3: O sigui, que tu associes ser una persona amb tacte i cuidadosa a ser una dona i ser una persona més bruta o més dominant a ser un home.
5: I tant. Un home macho no mola.
0: No t'agrada. T'agrada que sigui més tacte, que tingui intacte, que sàpiguen entrar amb tu, que et sàpiguen menjar bé el xixi.
5: Després, quan ja ens escalfem tots, agafa la seva forma.
1: Martillo pilón, no? El modo martillo pilón.
5: Tampoc ens anem amb això. Això és molt greu.
0: Com t'agrada que també... Com t'agrada que et mengin, el xumino? A veure.
5: Oi, que marrano que ets, no?
3: No, Mari, així ensenyes als homes com ho han de fer.
5: Com t'agrada que t'estimulin?
0: Que t'estimulin el xumino.
3: Però el què?
0: Però, a veure, és perquè els homes ho sàpiguen fer.
5: A mi m'agrada molt que m'estimulin el clítoris.
0: Com?
5: I després que em trobin al punt G, que ningú ho troba. Diu el xiste. Cariño, he encontrado el punt G. Lo tenía tu hermana.
1: Hòstia, quin horror de xiste.
0: Molt bé.
3: Una mica de cunyau.
0: Vaya cunyada.
5: És de cunyau, sí.
0: Vale,
5: però és que, a veure, has de trobar aquest tacte, has de ficar a dintre de la teva mentalitat. És un rol, és un fetitxe.
0: Bueno, a dintre de la mentalitat i també dintre del xixi, perquè, clar, està allà, saps?
1: Sí,
3: bueno, però a nosaltres em li agrada. Ja,
5: però et dic una cosa, no sé com et dius, disfrutes més de la ment que del físic.
3: Bueno, és que l'òrgan més sexual és el cervell i al final és el que ho controla tot.
5: Sí, senyora. Molt bé.
1: A veure si la Mari i la Marta acabaran aquesta nit menjant-se els xuminos.
0: S'ho menjaran tot, avui.
3: No crec.
1: Toca Cluïsa.
3: No, jo tampoc crec.
0: Li agrada més petites.
5: No ho crec. Serien còmplices de parlar-ne i posar calenta l'atmosfera.
0: Molt bé, Mari. Gràcies per pujar una mica
3: la temperatura de l'estudi.
1: Adéu, Mari.
3: Adéu, guapa.
0: Adéu, Mari. Adéu, adéu.
1: Va.
4: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
6: Bona.
0: Com et dius?
6: Héctor.
0: Des d'on es trucas?
6: Héctor. Des de Vic.
0: Vale. Què necessites per tenir un bon polvo?
6: Doncs que la noia sigui molt porca.
3: Que la noia sigui molt porca, què vol dir això? Que no es dutxi?
6: No, que deixi fer de tot.
1: Espera, Héctor, abans de seguir, pots baixar el volum de la ràdio,
0: sí,
1: sisplau?
0: Sí, sisplau, que s'acopla.
6: Sí, oi tant, digue'm, ara.
3: Vale, fer de tot, com per exemple, que se fiqui un estrapón i te doni pel cul, això t'agrada?
6: No,
3: Maricona. Però això és fer de tot.
6: No, que necessito pitjar el cap.
3: Que què?
1: Digues, nen, perdó.
0: Què necessita la dona?
6: Fer de tot. Bàsicament, però esclar, sense fer coses rares.
0: Sí, però explica't una mica millor. És que...
3: Clar, és que fer de tot.
0: Què vol dir per tu fer de tot?
3: Això és molt ambigu.
1: Potser fer el Pinopuente. Home, que...
6: No, el Pinopont depèn del lloc.
1: Saps? Bueno, doncs explica't.
6: Home, a veure, Pere, com t'explico? Tu saps quan anaves ficant quatre?
0: Vale.
1: Sí.
6: Doncs que deixi trepitjar el cap, de mentre. Has de tenir una mica de flexibilitat.
0: Però no, home, no. Espera, què estàs dient?
1: Tu estàs exagerant una mica i això, no sé
6: que
1: què
6: no, vol. Que t'ho juro, que tinc un vídeo, si vols te'l passes.
1: No, no volem els teus.
3: Això és il·legal, Héctor, carinyo, això és un delicte.
0: Díselo.
3: Sí, això és un delicte, no pots difondre imatges, que hauríem de veure si són consentides aquestes imatges quan les vas gravar.
1: Home, si li trepitja el cap, no crec.
3: No pots difondre aquestes imatges sense el consentiment de la persona que surti.
6: No, i tant.
0: Pues no hauries d'enviar vídeos d'altres persones tinguin relacions sexuals, Víctor, saps?
1: Mira, ja ens penja l'Héctor.
0: Ah, ja sona, ens penja.
3: Ai, la masculinitat fràgil.
0: Díselo, mi niña.
1: A veure, jo puc entendre que hi hagi pràctiques una mica més dures, però clar, això de trepitjar el cap i tal, no sé, molt bèstia, no?
0: És molt raro.
3: A mi em costa molt imaginar-ho.
0: És molt raro. Bueno, què necessites per tenir un bon polvo? Vinga, va.
4: 93 545 68 68.
3: Però no siguis com l'Héctor, que va de macho dient una porca que ho faci tot i després li dius que li toques el cul i s'espante. Llavors no vols una persona que ho faci tot.
1: I no
3: diguis porca.
0: I no només parlem de posicions sexuals, també de fetitxes, també de musiqueta.
3: La llum.
0: De menjar.
1: L'ambient, exacte. L'atrezzo que posis, no? Pues escolta,
3: el
1: si t'agrada
3: claro.
1: Sense llum o amb una miqueta de llum, saps?
3: A mi m'agrada molt, rotllo a la prèvia, fer com bromes així com amb doble sentit, jugar que ara te vaya a tocar però no...
1: Ui.
0: O que sigui al matí, que sigui a la nit, qual cosa així.
1: Claro.
0: Hola, bona nit. Hola. Hola, com et dius?
7: Anselm.
0: Anselm. Què t'agrada per fer un bon polvo? A veure, què necessites?
7: A mi, ficar-li cadenes a les mans.
0: Cadenes a les mans?
1: rotllo...
3: Unes esposes.
1: Sí, no?
7: No, cadenes.
1: Cadenes?
3: I d'on treus les cadenes?
1: De l'Heroi Merlin?
7: De la bici.
0: Les cadenes de la bici?
1: Amb tot l'òxid allà, no?
0: Però te les poses tu?
7: No, però que és consentit.
0: Però te les poses tu?
3: Més faltaria.
7: A sobre, una cosa que he escoltat abans de la Mari, dir que l'home ha de ser més dona i la dona ha de ser més home. Això és que no li han fet mai una bona llapada.
1: Ja, això és que però... no li han fet mai una bona llapada. No,
0: I què vols dir amb això?
3: Un home, no?
7: Clar, deia que no li han fet mai una bona llapada.
3: Tu li sabries fer una bona llapada, Anselm?
7: No, tenia una miqueta de veu de gallina vieja hace buen caldo, però no.
0: Bueno, noi, gràcies.
1: Una cosa, noi, no sigueu tan cunyaus. Alguna broma així esporàdica, ok, però tota l'estona...
3: És que a mi ja està en costa entendre-ho a vegades.
0: Sí, ja acabem de començar el programa, tio.
1: Per què no parleu de forma més directa i sense tantes bromes així, acudits raros, de no sé què, digues? O sigui, tu per què consideres que no està bé la frase que ha dit la Mari de que els homes siguin més dones i viceversa? Què et passa?
7: Pues que no està ben dita, perquè això, igual que dieu que tenim masculinitat fràgil, també ens ho podríeu prendre al revés, no?
3: Que tenim feminitat fràgil.
7: Exacte.
0: Bueno, és un cunyau i ja està. Vinga.
3: Un besito. Ojo amb la bici. Vale.
1: Canya aquí.
4: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash.
1: Avui estic trist. Tinc depressió?
2: No necessàriament.
1: Porto uns dies estressat. Tinc un trastorn?
2: Tampoc necessàriament.
1: Doncs què em passa?
2: Que ets una persona. I les persones també passem per moments difícils. Sentir malestar emocional no significa tenir un trastorn mental, però això no vol dir que no sigui important. Aprendre a reconèixer què sentim, parlar-ne i demanar ajuda quan la necessitem també és cuidar-nos. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: Aquesta que sigui tal tu i jo a través del Flash Urban. Yeah. Ja sabeu que podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio, si voleu.
1: Vinga, va, demana. Si vols fer-li, per exemple, a la teva àvia, als teus pares, a la teva parella. 699-69-69-69 és el nostre número de WhatsApp, el del Flash Urban, perquè ens demanis la teva broma i riguem una estona.
0: Vinga, va.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Demana una broma telefònica i mentrestant nosaltres anem a parlar del tema d'avui, que és què necessites per fer un bon polvo.
1: Correcte.
0: Necessites moltes coses.
3: O una persona, per exemple.
0: També.
1: Clar, també compta, per exemple, algú que li agradi, doncs, jo què sé, uns abdominals o un cul gros, jo què sé, coses així més físiques de l'altra persona.
3: Home, si és important per a aquesta persona, doncs sí, no?
0: Pues imagino, vinga, va.
3: No sé.
0: Hola, bona nit. Hola.
3: Hello.
1: Hola, bones.
0: No? Pues res. Tinc aquí un missatge que diu això. Mira, ja veuràs.
4: Hola, Flash.
0: Ei.
4: Jo, per fotre un bon polvo, necessito menjar.
0: Menjar.
4: Ah. M'encanta i em posa a 100.000 per hora.
0: Molt bé, doncs vinga.
3: Però menjar del que es mastega i es traga o fer sexe oral, què creieu?
1: Jo crec que es refereix rotllo a posar Nutella o nata, no?
0: A menjar, a menjar, sí.
1: Sí, no? Algo així. A les, jo què sé, per exemple, el coll, no? És un tema molt...
3: Ah, pues sí. Que xulo.
0: Hi ha gent que folla amb nata, i amb xocolata, i amb Nutella, i aquestes coses.
3: Sí. Ui, la Nutella s'apega molt i costa treure's.
0: Ah, presa. Sí? Ho tens comprovat?
3: Amb una persona que era bastant peluda. No va sortir bé l'experiment.
1: Hòstia, que heavy, no?
3: Sí.
1: Mare meva.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona noche.
0: Com et dius?
1: Què passa?
5: Toño. Antonio.
3: Hola, Antonio.
0: Hòstia, Antonio, truques cada dia, guapo, per favor.
1: És el fan número uno.
0: Hi ha un dia que no truca Antonio.
5: Vosotros sigues el número uno, eh?
1: Gràcies, gràcies.
3: Sempre. Antonio, tu que necessites per tindre un bon polvo?
5: No, que esté mi gato delante.
3: Ay, no,
0: ah, tu gato delante.
1: Ah, això que es considera.
0: Sí? Molt bé.
3: Què? Pobre gat, què li fas veure?
1: Potser li agrada,
5: gat.
0: Com?
5: Mentre follo me chupa los pies. Flipa, eh?
0: Ah, sí, mentre que folles, t'agrada que el teu gat et xupi els teus peus.
5: Claro, me chupa los dedos de los pies y todo eso. Ah. Y por el medio de los dedos.
0: Però tu li demanes que ho faci.
5: Oh, va, viene él, viene él.
0: Ah.
1: Home, s'ha de provar de tot, però la llengua de gat no és molt rasposa. No és... No és...
5: Y por eso, pues, lo paso por el medio de entre los dedos y es una pasada, probarlo.
0: Però ell sap que tu estàs tinguent relacions sexuals? O...
5: Pues imagino, yo qué sé. Tonto no es, porque cuando le digo que va afuera, se va para afuera.
0: Ah, vale.
3: ¿Está castrat el gat?
5: ¿Qué te?
3: Que si está castrat.
1: Está capado.
3: Que si té collons el gat. O li has tallat.
5: Oh. Està castrat.
0: Està castrat.
3: Ah, vale.
0: Bueno, és que li fa enveja, saps?
3: Et podries castrar tu també, Antonio.
1: Ui, per favor. Ui. Per favor, Marta. Sí. Pobre Antonio.
5: Marta, deixa el gato que disfruta també, home, que també su vida també sexual, imagino jo, no?
3: Bueno, sí, ja, però no amb humans, Antonio, clar. Cariño.
0: Clar, tio.
3: Amb un gat.

0: O una gata.
1: Potser necessitar la presència d'animals mentre folles no és lo suyo, no és lo suyo, Antonio.
2: Bueno, pero si el gato quiere, yo no puedo hacer otra cosa.
3: Bueno, pero el gat no sap si estàs follant o no estàs follant. I a tu t'agrada que el gat et xupi els peus mentre que estàs fent un quiqui. Clar, és que clar.
1: Clar, si el gat ho sap, vaya cachondo, no, el gat? Rollo medio trio, gat uno. És molt raro.
3: T'imagines que comença a pujar?
0: Potser li està ensenyant a l'Antonio com li hauria de xupar a la tia perquè veu que no...
3: Dios, vaya bomba!
4: Bomba.
1: Classe sexual gatuna, molt bé. M'ha agradat, això.
3: Molt bé. Molt bé, Antonio, que vagi bé. Vinga, adéu.
0: Besito.
3: Salutacions al teu gat. Que deu estar més traumat.
1: Sí, sí, ja, ja vaya polvo.
3: Oh, bueno. Què necessites per fer un bon polvo?
5: 93 545 68 68.
3: Ai, per cert, Marta, saps que està a punt d'arribar al Palau Sant Jordi de Barcelona?
0: Qui, qui?
3: Symphony. No, Sintony.
0: Anda!
3: Sintony.
0: Que guai!
3: Són els grans himnes de Vichy, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris amb una orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal, loco.
0: Però bueno!
1: Oye, fora conya.
0: Quin dia?
1: Està guapo.
3: Ah, que no ho saps el dia. Sintony. A
0: Generation.
1: No ho sé, no. I just wanna be part of your Sintony.
3: A Generation of Dance Music. Entrades...
1: Què coño has dicho? Què has dit?
3: Què posa aquí?
0: Treu-te la folla a la boca.
3: A Generation of Dance Music.
1: Ole!
0: Sintony. Querida.
3: Si vols les entrades, vés a sintonytickets.com.
1: Vale. Molt bé.
3: Flash FM, som l'emissora col·laboradora.
1: Vamos!
0: Principal.
3: És... No,
1: col·laboradora.
0: I oficial, també.
1: No, que és col·laboradora, Marta.
3: Col·laboradora.
1: Marta, Sintony, que no ens paguen tant.
3: Sintonytickets.com, digue-ho tu ara.
0: Sintonytickets.com.
5: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: És una cançó dedicada a la Marta, la nostra sexòloga, traicionera, mentirosa.
1: Per què?
2: Que cabron. Però té tota la raó.
1: Això m'ho van dir a la primera ràdio on jo treballava.
0: Dios!
1: És broma, és broma! És broma.
2: En sèrio? T'ho van dir?
1: És broma.
0: Estàs criticant a l'altra ràdio que treballaves?
1: Jo, no, clar que no, jo els estimo molt. Quina és broma!
2: Era? Quina era l'altra ràdio?
0: Quina ràdio era?
2: Era Ràdio Sant Boi, potser?
1: No, una.
3: Tomba.
2: Ah, vale, vale.
0: Hola, bona nit.
4: Buenas.
0: Hola, com et dius?
4: Cristian,
0: des d'on ens truques?
4: De Barcelona.
0: Molt bé, Cristian de Barcelona. Què necessites per fer un bon polvo, tio?
4: Bueno, tengo muchos fetiches.
0: Ara! A veure, què necessites?
4: Bueno, el primero, me gustan mucho las mallas.
0: Las mallas?
1: Però de quina tela?
4: Los push-ups y los leggings.
0: Los leggings.
2: Malles, push-up i leggings.
1: Però el push-up, de on? Del cul, de les malles o del sostenidor?
4: Del cul, del cul.
1: Ah, del cul.
2: Ah.
1: I què t'agrada de les malles, els leggings, en plan... Què és el que t'excite?
4: Pues como marca todo.
0: Ah, vale. Li posa més sexy.
2: Que marque el bullate.
4: Sí.
0: Ah, molt bé. I què més t'agrada veure?
4: Bueno, hace poco... Empecemos con un jueguecito, mi novia y yo. Y cuando estamos ahí en el tema, pues le digo, hay vecina. Y bueno, nos vamos calentando. Vaya.
2: Espera, pero ¿hay vecina por qué?
0: ¿Te imaginas a la vaina?
4: No sé, pues tengo un fetiche con una vecina.
0: ¡No!
1: ¿Y la teva novia usa?
2: ¿Su mujer?
4: Sí.
0: ¿Le has dit?
4: Sí.
0: Segur, ¿eh?
4: Sí.
1: ¿Algún cop has vist a la veïna amb leggings?
4: Sí, muchas veces.
2: ¿Por qué no li deixeu una noteta sota la porta?
1: Ai, no, això és d'assetjador.
2: Si vol fer un trio, una noteta.
0: No, bueno, en plan, per fer un trio.
2: Clar, en plan...
1: Ai, quina... No, imagina que després se'l troba a l'ascensor, quina por.
0: Bueno,
2: tu no nos conoces, però te puedes sorprender. I un guiño, saps o no? Algo així.
4: Sí. Si estuviera, ella no està.
0: La teva nòvia voldria fer un trio amb la veïna?
4: No, creo que no.
0: Ah, bueno, clar, perquè això primer ho has de parlar amb la nòvia, abans amb la veïna. O abans ho parlaria amb la veïna que amb la nòvia, aquest, ja t'ho dic jo.
2: A la vegada, les seus a les dues, en plan, mira, tenemos que hablar. Oye, sí, i la dona, ni com a regal d'aniversari, tampoc, ara que tens una relació així com guai?
4: No, creo que no.
2: Tampoc, no cuela.
0: Com es diu la teva nòvia?
4: Gabi.
0: I tu t'agradaria fer un trio amb la Gabi?
4: A mi, sí.
0: Vale. I tu no li has dit mai? Mai li has comunicat a la teva nòvia,
4: no.
0: Gabi, que vols un trio?
4: No,
1: però sap que li posa la veïna i li diu al llit. Per tant, tot no deu de ser
0: bueno,
1: la Gabi.
0: Però anem a fer una cosa.
2: Clar, anem a fer oficial, no?
0: Jo crec que avui, dimecres, dia 14 d'octubre del 2026, seria un molt bon dia, Cristian, perquè truquéssim en directe a la Gabi i li diessis, davant de tota l'audiència, que vols fer un trio amb ella.
4: No, és que no... Està treballant, avui.
2: A què es dedica?
4: A un hospital.
2: Bueno, que deixi el pacient un moment i ja...
0: A quina hora surt de l'hospital?
4: A les 6.
0: De la matinada?
4: Sí.
0: Por favor.
1: I mentre ella està treballant, tu te la casques pensant en la veïna?
2: Por favor, Marta.
4: No. Yo solo con ella.
0: És que és una molt bona pregunta.
4: El otro día me sorprendió.
1: És un home fidel, molt bé.
2: Espera, per què et va sorprendre? Què va passar?
4: Porque... cambió la vecina por la compañera de piso.
2: Ah, ¿teniu compañera de pis?
4: No. Ella se hacía pasar por compañera de piso.
0: Ah, va.
1: És un joc que teníeu per vosaltres.
0: Vale.
4: Yo entraba como si entrara en su habitación y me decía, ay, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y yo, pues, tenía que hablar contigo de unas cosas. Ah, sí. Y bueno, ya le empecé a tocar. ¿Qué haces? Y bueno, ahí ya empezó el tema.
0: Y se suposa que et vas follar la teva companya de pis.
4: Sí. Es
1: que,
4: mira
1: que no et puges del lloguer.
2: Me'ls imagino com l'Antonio Recio i la Berta, saps o no, quan feia lo de sople aquí, disfressats, una mica aquest rotllo, no?
4: Sí.
1: Vosaltres rieu, però els jocs de rol són molt excitants.
2: Sí?
4: Ara també li he hecho la del Pinocho.
0: Què és la del Pinocho?
4: Pues hacerle el arca esa que...
2: Com?
1: ¿Qué arca?
2: Ah, Com el mortadelo, algo així.
1: Què és el mortadelo?
0: Què és això?
2: El mortadelo és posar, rotllo, la polla al cap i llavors, clar, són los ojos i la nariz larga el pene. Saps o no, el mortadelo?
1: I llavors el Pinocho què és?
2: El Pinocho és el mateix, tio, o no?
4: El Pinocho és quan se la mete en la boca, le hace como la arcada.
0: Ah, perquè la tens molt llarga.
2: Però això vol dir meter-la hasta el fondo, amb perdó, eh?
0: Pinocho, meter-la hasta el fondo.
2: Garganta profunda, deu ser, no? Vale. Deu ser això.
4: A la garganta.
2: Per favor. Ah,
0: vale. Sin arcada no hi mamada, però aquí l'arcada dura molta estona.
2: Clar, no, no.
1: I no t'ha potat mai damunt?
4: No.
0: Menys mal.
1: Jo pregunto.
2: Damunt no, però a baix sí que l'he potat. Bueno, doncs pues res. Vale.
0: Per tant, no vols que truquem a la teva nòvia i li diem que vols fer un trio?
4: No sé, és que no puede coger el mòbil.
0: Però tens pensat comunicar-li a la teva parella que t'agradaria provar un trio?
4: Sí, se me ha pasado por la cabeza, sí. ¿Verdad?
2: Pues que no se te pase por la cabeza, anem a fer-ho.
0: Claro.
2: Estem aquí per ajudar-te. Digue-li després que és una fantasia i que era un juego de rol, si no cuela. ¿O qué? ¿Qué et sembla?
4: Es que no lleva el mòbil encima.
2: Joder.
0: Tot són excuses.
4: És que no lo llevo.
2: I si truquem a l'hospital i diem que es posi la infermera, que és urgent?
0: A quin hospital treballa?
4: A la Clínica Diagonal.
0: Clínica Diagonal.
2: Si podem anar caminant i tot, mare meva.
1: De què treballa?
2: Infermera.
4: Infermera.
0: És infermera de la Clínica Diagonal. En quin lloc de la clínica?
4: Bueno, no ho sé.
0: En un departament especial?
2: A l'ala B?
4: No ho sé.
0: Perquè nosaltres, si truquéssim a la Clínica Diagonal, no al telèfon d'urgències, sinó a qualsevol altre telèfon, ens la podríem passar?
4: No.
2: Jo crec que ho diu perquè...
1: Jo crec que s'ha collonat, eh?
2: Sí, està cagat.
0: Jo crec que tu no vols que truquem.
2: Tens poc.
4: Bueno, sí. Un poc.
1: Bueno, lo primero, reconocerlo.
2: És que ens estem quedant amb les ganes ara, de fer-ho.
1: Algun cop heu jugat a l'enfermera i el malalt?
4: Sí.
2: Ah. Del pal que lo único que te puede curar es una mamada o algo así, o com funciona?
4: Bueno, la enfermera cachonda.
1: La enfermera cachonda.
0: Que potser ella està treballant cachondíssimament ara mateix.
1: Potser ens estan escoltant a l'hospital.
0: Ah.
2: Sí, el pacient s'està fent unes risses, eh?
0: L'Hospital Diagonal, l'Hospital Universitari. Aquest és privat, no? Aquí hi ha pasta.
2: Aquí,
1: home, és que les malles estan cares.
0: Ah, vale.
2: Clar, no, tot el legging i el push-up de OGT, clar, no, cuidao.
1: Jo m'imagino un armari a lo Hannah Montana, però tot ple de malles, leggings...
2: Tot de guarrades,
1: Tot de marranades, segur.
0: Molt bé,
4: guapo. Le voy a regalar un conjuntito...
0: Ah, sexy.
4: Así, también de colegiala.
1: Ah, de colegiala.
0: Qué guarro, ¿no?
1: Pero tú también serás un colegialo.
4: No.
1: ¿Y tú qué serás?
4: Bueno, yo seré, no sé, profesor de educación física.
1: Ay, una mica pedófila, no m'agrade. No m'agrade.
4: O el taxista cachondo.
0: Taxista cachondo.
2: Això mola. ¿Cómo va?
0: ¿Això t'agrada també, Marta, o no?
1: Depèn, és major d'edat la susodicha.
2: Home, si és taxista, sí.
1: Ah, llavors sí, si és major d'edat, sí.
2: Arriba amb les maletes i ell de taxista li diu «Buenos días, señora».
0: ¡Dios! Vinga, adéu, que vagi bé.
1: Besito.
0: Adéu. I avui la Marta presentarà aquesta cançó.
1: És la millor cançó que s'ha escrit en tota la història de la humanitat. És Agacha't, és la meva cançó preferida. I quan sona a la discoteca, és lo típic que pega un crit. ¡Woo!
0: I t'agatxes.
1: I al suelo.
0: Et vols agachar?
3: Dani Romero.
1: Depèn, quan em pagues.
0: Dios! Per favor, vaya sexòloga.
1: Tu saps.

0: Marta, tu saps que jo petito amb...
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: tota. La tens petita?
0: O en quin moment he dit que jo la tinc petita?
1: Petit... Has dit...
0: jo petita. Jo petito.
1: Ah, vale. Marta, tu saps... Jo petita.
0: Tu estàs sordíssima, tia.
2: Marta, ja saps que jo petitona. Saps o no? La tinc petitona.
1: A mi m'agraden petites i que acabin
0: ràpid. Ah, petites i que acabin ràpid.
1: Sí, a poder ser.
0: En 5 minuts acabar i a dormir, no? Pim-pam.
1: Bueno, a dormir no, després pot ser mimos i tal, però m'agrada anar per feina. No m'agrada aguantar pel simple fet d'aguantar, penso.
0: I tu allà menjant i que no acaba mai, eh?
1: Claro, en plan, a mi m'agrada anar per feina.
2: Pues venga, si hi ha algun ganxito, que ens truqui.
1: A cadascú.
0: Una tita petita i que acabi ràpid, vinga.
3: 93 545 68 68.
0: Home, pues tita petita que acabi ràpid, jo crec que ho tindràs bastant fàcil, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
2: És molt de story de noia que té OnlyFans, eh? Me gustan pequeñas y que acaben rápido, saps o no?
1: Sí.
2: És una mica pick me.
1: Ah, no sé, jo pensava que era més bé el contrari, vale. Però bueno, no sé.
0: I t'agraden operades o sense operar?
1: Ai, m'és igual.
0: Ah, molt bé.
1: M'és igual.
0: Ara.
1: En veritat no m'hi fixo, és que tu me preguntes com la tenia tal, no ho sé.
0: Jo mai t'he preguntat això, mai.
1: Tu mai, perquè a tu els penis et donen molt de repelús.
3: Truca'ns ara. 93 45 68 68.
0: Centrem-nos. Avui parlem sobre què necessiteu per tenir un bon polvo.
1: Vinga, fiquem-nos serios, que estem aquí per treballar.
0: Hola.
1: Ui. Però bueno, aquest la tenia gran, per això ha penjat.
0: Ah, veus.
2: Clar,
0: veus?
2: És que ara hem limitat molts oients. Ara busquem només penis petits, doncs ara els grans a tomar por culo.
1: Que ens truqui tothom.
0: Hola.
4: Hola, mira, trucava perquè he escoltat que a la Marta li agraden petites i ràpides.
0: Sí, senyor. Com et dius?
1: Tu la tens petita i ràpida?
4: Sí, em dic Aleix.
1: Hola, Aleix, guapo.
0: Aleix. I des d'on es truques?
4: Des d'Olesa de Montserrat.
0: Què et sembla d'Olesa de Montserrat, Marta?
1: Home, si té cotxe, no està lluny.
0: Molt bé.
2: A l'Aleix no li creix, sí, no? És una mica...
0: Exacte.
1: El cotxe també és petit i ràpid, com la teva polla.
2: Oi, no, per favor, Marta.
4: El com?
1: Jo pregunto, ho ha dit ell?
0: Que si el cotxe també és petit i ràpid, com igual que la teva polla.
4: No, és potent i fort.
1: Bueno, ah, vale. M'agrada.
2: És complexa de penis petit, no? Has de tenir un cotxe gran, la típica.
1: D'aquells que passen i fan prum, pum, pum.
0: Vale, doncs Aleix, ara mateix has de conquistar la Marta. Tens una polla petita i que acaba ràpid, per tant, has de dir-li marranades a la Marta a veure si la convences, vale? Vinga.
2: Te gusta
4: Marta, Marta.
1: Aleix.
2: Uy.
4: Tengo un plastidecor entre las piernas. ¿Quieres que le pinte los labios?
0: ¡Oh,
2: molt bé!
1: Pues no es mala, ¿eh?
0: Marta, ¿qué te sembla?
1: ¿Com me los pintaries? Pero
4: rojo
1: comenzaries.
4: Carmín.
1: Ay, Carmín. ¿Me los ficaries vermellets?
4: Sí.
1: ¿Sabes qué me está vermell?
4: Luego el interior te lo rellenaría de blanco.
0: Dios.
2: Mare meva. ¿Això qué opinas, Marta? ¿També ens mola o no?
1: Bueno,
0: s'ha passat a guanyar.
4: Ja té molt el borde marrón.
1: La frase és bona, però...
0: Ha dit algú marrón. Què has dit de marrón?
2: Ah, ojo.
4: Que si ja té mola el borde marrón.
2: Si té mola el borde marrón.
0: No. O sigui, el cul.
1: No, pel cul no.
4: No, hombre, el perfilador, és el perfilador.
1: El perfilador.
2: És que jo, la maquillatge
1: sí,
2: i tal...
1: Sí, jo l'overlip me'l faig marró sempre.
4: Has visto?
1: És un home estudiat, l'Aleix.
0: Aquí hi ha cita, aquí hi ha polvo, jo crec.
1: Bueno.
2: Però, Marta, acceptaries una cita amb l'Aleix, que no li creix?
0: Dius.
1: És que clar, amb aquesta pressió...
2: Va. Responde.
0: Marta, tindries una cita amb l'Aleix, sí o no?
2: Va.
1: Em pagueu hores extra.
2: Oye, Marta, per favor.
1: Jo pregunto. No. Jo se'l pregunto.
2: No. Paguem amb experiència.
4: Mare mía, com siguis així, Marta, no veas.
1: Tot sigui per... No, tot sigui pel contingut de la ràdio.
0: Abans de respondre sí o no, Aleix, tu convidaries a sopar la Marta?
4: A ver, si es de una talla de tela, no. Yo soy más de ir a un Ritz o algo así. Ya que la tengo pequeña, aprovecho.
1: Ets de carn? A mi a vegades em ve de gust més el peix, però si tu ets de carn?
4: Bueno, depende. Para comer del postre, almeja. Y para comer de plato, pues un buen entrecot, sí.
0: Vale, molt bé. Per tant, Marta, tu aniries a menjar carn i peix amb l'Aleix?
1: Vinga, va.
0: Sí o no?
1: Tot sigui per crear contingut per la meva psicòloga.
0: ¡Vamos!
2: Bueno, la Marta va cenar ganchito, amb l'Aleix que no el creix.
1: Plastidecor.
0: Clar que sí. I Aleix...
4: Con queso o sin queso, Marta?
0: Dios.
1: Depèn. A on me ficaràs el formatge?
5: No, no, eso es lo típico. Si te gustan sucias o limpias. Yo es que soy más de limpiármela.
2: Ah, diu de requesón, clar.
0: Ah, vale.
1: Qué horror. Sí, no, a mi t'has de rentar les mans 20 cops, eh? Si no, no em toques ni amb un pal.
4: Buah, yo soy muy maniático con las manos, eh?
0: Molt bé. Oye,
1: t'està agradant.
2: Oye, que potser us caseu i tot, mare meva.
0: Escolta, Aleix, el dia que quedis amb la Marta, de quin color seran els teus cossotets?
4: Ah, negros, Calvin Klein, bàsicos.
0: Negres, Calvin Klein. Tu, Marta?
1: M'està agradant l'Aleix, eh? Jo llençaria...
0: Negra?
1: En seria, sí, negra mateix. Negra. Entre negra i vermell. Aleix, què t'agrada més, negra o vermell?
5: A mi, para una mujer como tú, por tu voz, y eso, la negra.
1: Encaix negre per l'Aleix.
0: Aquí a futur, eh?
2: Jo la veritat és que vull crispetes futur, per veure això.
0: Futur, clar. L'Aleix la té petita i acaba ràpid. Et convidarà a menjar un menjar car.
1: El Ritz.
2: El Ritz.
0: Per favor.
2: Cuidao, eh?
0: Molt bé.
2: Bueno, ha dit
1: i
2: el Ritz.
1: I es rente les mans, que això és, aquest és de los hombres que ja no quedan.
2: Només
4: y no me muerdo las uñas, me las corto.
0: Dios!
1: Ah, ai, Aleix, que al final bé. Li haurem d'explicar als nostres fills com ens vam conèixer.
0: Falta una pregunta.
1: Quina?
0: Quants anys té l'Aleix?
1: Ai, important.
0: Clar.
5: 25.
2: Bé.
0: I la Marta en té?
1: Vale, acceptem, 26.
2: Molt bé.
1: Bé.
2: Però, Aleix, per confirmar, has dit el Ritz, l'hotel Ritz o el Rips? Que llavors canvia la cita, eh?
5: Ah, el Ritz, el hotel Ritz.
2: Molt bé.
5: En Madrid, por eso yo la llevo a Madrid.
2: Molt bé.
0: I dormireu a l'hotel?
5: Cames individuals i separados.
1: Molt bé, Aleix. Un home com els que ja no queden fins al matrimoni, res.
2: Sembla Ned Flanders, què li passa ara, Aleix?
5: A ver, hasta el matrimonio tampoco, yo hasta que tú cedas.
1: Cedas,
0: home. És que l'Aleix m'està enamorant hasta a mi. I mira que a mi jo...
5: Bueno, cedas lo queramos.
1: Ah, molt bé. Aquest canvi m'agrada, Aleix. Molt bé.
0: Vale, doncs, Aleix, ja pots anar a seguir a la nostra sexòloga per Instagram.
2: Sí, digues a l'Insta, Marta.
1: Sexpsòloga. Sexpsòloga.
0: Vinga.
5: ¿Cómo?
1: Sex. Sexpsòloga.
2: Sí. Si
0: ara
2: no...
0: ara t'obriran tots els pajeros, ja veuràs. Eh?
1: Sí. Soc l'Aleix,
2: la tengo enana.
0: Adéu, Aleix.
1: Adéu, guapo.
2: Vinga, nen, ciao.
3: Ens agradaria disculpar-nos d'absolutament res. Flash Urban.

0: és My Towers, això es diu Un Ana Más. Pues que són les 9.
1: Què vol dir això?
0: Els nens han de dormir. És hora de dormir.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
3: Va.
4: És hora de dormir.
3: Tu marxa i obres els sols.
4: No deixis la ràdio.
2: Escolta'ns al llit.
4: És hora de dormir. No et facis l'adormit. Saben que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: Vinga, nens i nenes, a dormir. I si no aneu a dormir, no truqueu al programa, però podeu escoltar.
1: Clar, ens podem escoltar, però ara parlem de coses adultes. I fins ara també, però
0: bueno. De què parlem, Marta?
1: Avui volem que l'audiència ens truqui i ens expliqui què necessiten per tindre bon sexe.
0: Molt bé.
1: Hi ha hagut una miqueta de tot. Hi ha gent que ens ha parlat dels seus fetitxes, hi ha gent que ens ha parlat de que volen dones porques, vale? Bueno. No sé, pues parlem-nos una miqueteta. Noies, sector femení. A veure, aquí hi ha molta testosterona, crec que no... Sí, alguna noia ens ha trucat, però jo vull que truquin més dones. Els homes s'han d'enterar de lo que ens agrade.
0: Doncs vinga, si vols participar, telèfon obert ara mateix, va.
5: 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. Què necessites per fer un bon polvo?
3: Ara!
0: Però no només físicament, sinó també alguna posició, algun atrezzo, la llum...
1: Si algú li agrada el dolor, que ens expliqui per què li agrada el dolor.
0: Sofà, o llit, o cotxe...
3: Amb cera d'espelma, la penya li mola aquestes coses també,
0: També.
3: Que cremi.
0: Hola.
6: Hola, molt bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Hola, Espatec.
6: Em dic Robert.
0: Com?
1: Hola, Robert.
0: Ah, Robert.
6: Robert, hola, què tal, com esteu?
0: Molt bé, Robert. Escolta, què necessites tu?
6: És començar primer amb el sexe oral. I quan estàs a punt de vindre, que la parella li faci sexe oral també i després ja començar amb la penetració, tu.
0: Molt bé. O sigui, tu comences per sexe oral i després a penetració.
6: Exactament. I que estiguis a punt i que canvis de posició i que sigui un a un i després ja fotent-li ben fort, tu.
0: Ah, vale.
3: Potent i ben fort, A la teva parella o dona li mola també així?
6: I tant.
0: I tant que sí. Molt bé, machote. Molt bé.
1: Perfecte. Una pregunta, els que us agrada potint i ben fort, no us canseu? Pregunto de veritat, En plan, canse?
6: Bueno, el dia següent potser tens agulletes, però...
3: Agulletes?
1: Me muero. Perquè nosaltres està dalt canse, Vull dir, moure el cul i sobretot saltar cansa un munt.
3: Fas cames, no?
1: Sí, sí.
6: I tant, una mica de quadrices.
1: Una mica diu, mare de Déu.
3: Per tant, el que li mola és primer fel·lació i després, doncs, empotrar fort, no?
1: Penetració?
6: No, primer fel·lació, després una mica d'almaceta i després ja...
0: Cap a dins. Perfecte.
3: Fantàstic.
0: Gràcies, Robert, que vagi bé.
3: Vinga, xaval.
0: Ara estava pensant, quan es folla es perden moltes calories, no?
1: Home, depèn de si ets una estrella de mar o no, però al final és una activitat física, per tant, sí.
3: Es perden menys de les que creiem, nois.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. Perquè vaig buscar fa relativament poc el número exacte i us ho dic ara mateix.
0: Estaves en modo fitness, tu, ara?
3: Bueno, no, per curiositat.
1: Tu també petaves ben fort, com el Robert?
3: Home, a veure, depèn, no crec. Mira, entre 50 i 150. No és tant, no?
0: No és tant.
3: És poquet, 150 calories.
0: És més per anar a caminar a mitja hora, perds més.
3: 100%.
0: Totalment.
3: Sí, sí.
1: Pues venga, no folleu, camineu.
3: Bueno, no, les dues, Marta.
0: Si voleu aprimar-vos. Va, telèfon obert, va.
5: 93.
0: Noi.
5: 93-545-68-68.
0: 93-545-68-68. Què necessites per fer un bon polvo?
3: També recordar el número de WhatsApp per bromes telefòniques, que per cert tenim una preparadíssima, d'acord? És el 699-69-69-69.
0: Doncs vinga, va, demana una broma.
7: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres

0: Agua.
1: Agua.
0: Maluma i Shakira. T'agrada aquesta cançó, Marta?
2: Me sona molt a boda, quan surten els tiets, rotllo...
3: Ah, sí,
2: com una, així com els bracets.
3: A boda?
2: Sí, no?
0: A mi em sona a Filipines.
3: A Filipines?
2: A Filipines per què?
0: No sé, en plan que te'n vas de vacances i sona això, de festa.
3: A un creuer, exacte. No? Algo així. Rio,
2: els de l'incerso així amb les camises de flors,
0: exacte,
2: els sombreritos...
0: Exacte. Sí, exacte. De, sí. Modo fiesta, vacances, saps?
3: Panxetada històrica.
2: Amb panxeta cervecera i els iallis.
3: Exacte, Marta, sí, aquesta panxeta, sí.
0: Gràcies, Marta.
2: De res.
0: Anem a fer una broma!
3: Vinga, va, xavales, ja tocava. 699-69-69-69, aquí han demanat la següent broma, que diu així. Hola, voldria fer-li una broma a tal número. Es diu Adam, va treballar de provador de cotxes. Digueu-li que li han posat una multa per excés de velocitat. Es diu Adam Chafki, vaya nom, i es veu que és una empresa externa de SEAT, que per privacitat no volen donar dades, però bueno, jo em faré passar per advocat d'aquesta empresa.
0: Dios.
3: I res, li direm que demà ha de venir a les 2:15, que era el seu horari habitual, doncs això, a firmar un paper...
2: Quina feina més rara, provador de cotxes.
3: Està guapo, no?
0: A mi m'encantaria.
3: Doncs pues l'han fet fora per arribar tard, vaya payaso.
0: A mi m'encantaria.
3: Bueno, pobre, que no em vull riure d'una situació laboral, però...
0: Bueno, però...
2: No, però bé que li faràs la broma ara sobre la situació laboral.
4: Sí?
3: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Adam Chafki?
4: Sí.
3: Què tal, com estàs? Mira, em dic Josep Pons, sóc advocat de l'empresa externa de SEAT per la qual vostè treballava.
4: Ah, sí.
3: Vale, per privacitat no podem donar dades de l'empresa ni dir el nom exactament, però bueno, és per explicar una situació. Ens pot explicar què és el que va succeir? Vostè ja no treballa habitualment, no?
4: En què?
3: Vostè ja no treballa per aquesta empresa, correcte?
4: No.
3: Vostè era provador de cotxes, oi?
4: Sí.
3: Vale, em pot confirmar què és el que va succeir? Que per què va marxar de l'empresa o per què el van fer fora?
4: No ho sé, la veritat. Crec que vaig arribar tard.
3: Vale. Vale, o sigui, vostè creu que no és conscient, oi?
4: No, m'han dit que no ha passat la prova de...
3: Ja, doncs efectivament sí, és per l'horari al qual vostè va arribar. En teoria, les 2:15 era el teu horari habitual, oi?
4: Sí, no, crec que és que és rotatiu.
3: Ja.
4: Depèn
3: del... Sí, aquí em surt marcada aquesta hora. Bueno, el cas és que vostè demà haurà de venir a l'empresa en qüestió a firmar un paper perquè, bueno, li han agafat i li han posat una multa de velocitat.
4: A mi?
3: A tu, correcte. El senyor Adam Chafki és el que m'ha arribat.
4: Quan? O sea,
3: Jo aquí no tinc les dades exactes. Sé que vostè ha d'anar a demanar més informació. L'empresa m'ha dit que no vol ocupar-se ella de parlar amb tu, sinó, bueno, que li agradaria que jo, l'advocat, doncs parlés amb tu d'aquest tema més sensible i, per tant, hauria vostè d'anar a l'empresa, acabar de firmar un paper i assumir doncs el rol que li pertoca, que en aquest cas és la pèrdua de certs punts i la multa de 1.000 euros. 500 si es paga de forma immediata.
4: Però a quina velocitat hi va?
3: Doncs aquí no em surt exactament. Diuen que més de 160, em diuen. I no hi ha moltes especificacions, això li explicaran a vostè demà, però només vull dir-li que ha de pagar això i ha d'anar demà, perquè si no el càstig, per dir-ho d'alguna forma, serà molt major.
4: Això és impossible, jo no hi he anat a aquesta velocitat.
3: Si us plau, li demano que no em menteixi. A un advocat no és bo mentir-li, senyor Adam.
4: No és veritat això.
3: Doncs tenim un problema, vostè diu que no és veritat, l'empresa diu que
4: sí. Jo he anat a aquesta velocitat en la meva vida, o sigui, és impossible.
3: Quins vehicles havia conduït vostè, havia portat?
4: Jo, el Cupra Terramar.
3: Uh-huh.
4: I el Seat, i crec que el Formentor.
3: Ja, doncs sí, efectivament, el Cupra Formentor, color azul fiordo. Aquí em surt aquí.
4: Quin color?
3: Digues.
4: Què color?
3: Em diu azul fiordo, no sé si s'equivoca o no el document, és el color que em diu, del Cupra.
4: Azul? No.
3: Azul fiordo, que és com un grisós, eh? No, ja sé que és... No,
4: ah, pot ser, però...
3: Sí, és un grisós que se li diu azul fiordo. Sí,
4: i a part no he conduït quasi res, ja. Perquè vostè...
3: Adam, amb un company... Adam, aquí tinc un document oficial que diu així. I hi ha una prova que l'hi ha captat la policia. No tinc els detalls exactes, però vostè demà ha d'anar a l'empresa a firmar i a poder ser a pagar.
4: No, perquè I... no, jo no he anat a aquesta velocitat.
3: Senyor Adam... Ha de fer-ho, i a mi no mentir-me. Això li demano, si us plau. Sóc un advocat que representa l'empresa...
4: Jo no he anat a aquesta velocitat. Jo no he anat... En la meva vida m'has descendit.
3: Doncs et noto molt nerviós. Això vol dir que sí que has anat a aquesta velocitat.
4: No, és que no tiene sentido.
3: Sí, tiene sentido.
4: Jo no, és que no hablo català, però...
3: Pues no, pues no portes parlant en català tota l'estona.
4: Sí, però que no hablo català en plan bien.
3: No passa res. Però el català es manté i es respecta.
4: Què dius?
3: Doncs la veritat.
4: Però per què en plan...
3: T'estic tractant perfectament, Adam.
4: Jo no he anat a más de 100.000, así que ho sento, però... La voy a recurrir o yo no voy a firmar nada. Ni
3: recurre,
4: nada,
3: recurre. No a... Recurre, verás el puro que te cae. Verás el vale, puro que te sí. cae.
4: Ok, pero yo nunca he ido a más de 120.
3: Los cojones que no. A más de 160. Así que no me mientas. Porque iremos a los despachos, si hace falta. Iremos a los despachos.
4: ¿Sí? Iremos vale, a... pero que vale, que yo nunca he ido... Vale, que sí, que he ido más... Es que nunca he ido a esa velocidad en mi vida.
3: Bueno, pues las cámaras detectan otra cosa.
4: Vale, pues
3: muy no. distinta, Adam, muy vale, pues distinta.
4: Si tenéis las pruebas, perfecto, pero yo sé que nunca he ido más de 120 en mi vida, o sea, y menos a 160.
3: Tú,
4: o
3: sea, tú, a pagar, ¿de acuerdo? Y sin rechistar. ¿De acuerdo o no?
4: No, de acuerdo no. Vale, adiós. O sea,
3: ¡no, merda!
0: ¡No! Dios.
2: No sabia que l'azul fiordo existia de veritat.
3: Em diu un oient mentre fèiem la broma.
0: Sí?
3: Digue-li... que si et convida a anar de pilinguis, li perdones la multa. Ah!
0: Ah! Bueno, home, quins oients que tenim, no? Quins...
2: Vaya. Home, és molt de picar pleitos, no, això de que et sobornin? Jo dic que sí.
3: Hem de tornar a trucar al pavo,
0: home,
3: no?
0: Sí. Home, això que s'ha inventat aquest oient m'agrada.
3: Sí. És que són creatius, ja, a vegades, els cabrons.
2: Molt bé, oients.
0: Estan allà a tope.
2: Estic orgullosa de vosaltres.
3: S'estava posant gràcies. Nerviós l'Adam, eh? És que, a veure, l'advocat ja estava parlant fatal.
0: Clar. S'ha calentat molt, aquest.
3: I la Marta... Adam, bona nit, que s'ha tallat el telèfon.
4: Hola?
3: Adam, perdona, que s'ha tallat abans la trucada.
4: Però què passa?
3: Que s'ha cortat la llamada antes, que no me cuelgues, por favor.
4: Que jo nunca he ido a 160, no sé quién
3: eres. Escúchame, como te veo buen chaval, me gustaría que llegáramos a un acuerdo, si puede ser, por favor. Porque si tú vas de malas, lo que te digo es que va a salir mal todo. Entonces te pido, por favor, que estés bien y tranquilo y me escuches, que soy abogado por algo.
4: Que no me creo esto, porque un abogado no me hablaría así.
3: Bueno, ya, perdona, yo también soy humano, ¿vale? Yo también tengo mis sentimientos y la forma en que te has puesto a la defensiva y me has dicho que no todo el rato, yo estoy haciendo mi trabajo, es tardísimo, estoy intentando trabajar.
4: A ver, dime, ¿me has pedido?
3: Ya le he dicho, Josep Pons.
4: No, los míos.
3: Aquí me pone Adam Chafki o algo así. ¿Cuál es su apellido? Dígamelo usted. A ver si me estoy vale, equivocando, a ver si me estoy equivocando. No lo sé.
4: Es una broma, tío. Eres del David, ¿no?
3: No. Le digo que no.
4: Es una broma, ¿no? Que no me crees. No. Es imposible.
3: Bueno, imposible no. Le estoy hablando normal. No sé a qué se refiere con estas cosas de quién es o quién no es. Por favor, le pido que me escuche y me tenga respeto. Y haré ver que se ha cortado la llamada, pero creo que usted me ha colgado y no me ha gustado nada. ¿Vale?
4: Pero, bueno, ¿mi apellido cuál es? Pero ¿cómo se...? Tienes que tener un informe
3: estoy,
4: o algo.
3: Oiga, que le estoy hablando normal. Yo qué sé, aquí tengo un documento. Le estoy hablando normal. Oye, Adam, en cualquier caso, si llegamos a un acuerdo...
4: Es que no me ha llegado ningún correo ni nada.
3: Bueno, ya le llegará, tranquilo, no se preocupe. Hacemos las llamadas informativas por teléfono. Luego ya, si quiere datos más a saco y tal, pues ya le envío.
4: No quiero nada, tío.
3: Vale, no se crea nada. Oye, lo que te quería decir, que si me llevas de putillas, que te perdono la multa, ¿vale? Estás en Flash FM, es una broma telefónica.
0: Adam, que estás en directe al Flash Urban.
2: Adam, que te vas de pilinguis.
3: Adam, que estás a la ràdio, que això és Flash.
4: Això és ràdio. Hostias.
0: Adam, que estás en directe a Flash FM, tío.
2: Adam, que lo has hecho todo muy bien. Tú tranquilo, no te van a multar.
4: ¿Quién me ha hecho la broma?
3: A ver, la broma nos la ha hecho David Guirao.
0: Molt bé.
2: ¿Quién es David? ¿De qué os conocéis?
3: ¿Es tu amigo?
4: Sí.
2: ¿Es probador de coches
4: también? No, era un compañero de curro.
0: Vale, pues venga, pues t'estima tant que t'ha demanat aquesta broma. Molt bé.
3: Ara estava nerviós, ara, l'Adam, Quan sí, ha sabut que era la ràdio, s'ha posat nerviós,
0: Està histèric.
3: Ai, Déu meu.
0: Adéu, Adam, que vagi bé.
3: Venga.
0: Va, si vols demanar una broma, envia'ns un WhatsApp, va.
5: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Les 9 i 24 minuts, això és el Flash Urban de Flash FM i avui parlem de sexe perquè tenim a la Marta. Hola, Marta!
1: Hello, Marta!
2: Que em fica a mi molt cachonda.
0: Ui, el que et posa molt cachonda, Marta, per favor.
2: Que en 20 tequeños a la ràdio. Sí, que si algun oient vol calentar l'estudi, ens poden enviar tequeños.
0: Com t'agraden els tequeños?
2: Ben calentets. D'allò que els hi dones una mossegadeta i surt el formatget blanc allí. El hilillo, molt
3: sí,
2: xulo.
3: Clar, el pene pequeño és un tequeño, no? O sigui, literal és una mica penis petit.
2: Sí.
3: Clar,
2: sí,
3: clar.
2: Sí.
0: Molt bé, pues si voleu enviar tequeños a la ràdio per la Marta.
2: Són benvinguts.
3: Vale. Ai, sí, que bons, eh? Ara fora conya, és que els envin. Passeig de Gràcia, 55, planta 9.
0: Hola.
4: No m'heu donat pas.
0: Hola, com et dius?
3: La cabra.
4: Sóc l'Àngel, cony.
3: És la cabra, l'Àngel.
2: Àngel.
0: Com estàs, tio?
4: Sóc el president. Escolta, us vaig a cantar l'himne de la Legió.
0: A veure.
3: No.
2: Política aquí, no.
4: Ja no me'n recordo més.
2: No saps ni el que estàs cantant, Àngel.
3: Àngel, per què no cantes Oques Grasses o alguna cosa així més temàtic? No sé.
2: O el Segadors.
3: O Julio Iglesias, però no el de la Legió.
0: Canta Sort de tu.
4: Somos novios de la muerte.
0: No.
2: Què és això?
3: La Legió.
0: No, vaya falsa.
3: Crec que sí, suposo, no tinc ni idea. Àngel, mare meva, bro.
0: Àngel...
4: Viva la muerte, cony.
0: Àngel, anem a parlar... Avui parlem d'un tema, no és de la Legió. Estem parlant de què necessites per fer un bon polvo.
3: Ara.
4: Pues que estigui ella ben calenta.
2: Això és que tu has de fer algo perquè ella estigui calenta, Àngel, si no malament.
3: Clar, no és una bossa de patates al microones, Àngel.
2: Claro, tu com calentes a ella?
3: Com un huevo duro, mare meva,
4: jo
3: Àngel.
4: Jo crec que amb el senyor aquestes coses no van amb mi.
0: No, però per tant, tu no tens relacions sexuals, Àngel?
3: Fins al matrimoni, no.
4: Bueno, algo habrá que fer, no?
0: Però què fas tu?
2: Què fas?
0: Amb qui fas o què fas?
3: Un dit.
4: Bueno, vaig a locals.
0: A locals, vas amb pilinguis.
3: Ah, pagues per serveis sexuals, Àngel?
2: I com calentes
4: home,
2: a les
4: clar,
2: pilinguis?
4: Com tots.
2: No, com tots no, veure, jo no hi vaig.
0: No, com tots no, carinyo.
4: Però digui'm un que no paga, digue'm un.
2: Jo no pago.
0: Jo tampoc.
4: Bueno, tu porque eres muy guapa.
2: Ah, gràcies, guapo. A mi m'haurien de pagar.
3: Perdó, jo m'he quedat callat. Jo tampoc pago, que no sembli ara que sóc el putero. Però,
0: Parlem.

0: Tots pagueu.
1: Què ha dit de la Marta? Ah, perquè ets molt guapa.
0: D'una manera o una altra.
2: Però a veure, tu vas de Pilinguis.
0: Sí.
2: A quin local vas, de Pilinguis, Àngel?
0: Pues d'això de massatges.
3: Però com es diu? Creieu que si els tres us faran descompte de grup?
1: Hòstia.
3: Àngel?
1: Àngel, ets client, ets client VIP o no d'aquest lloc de massatges, o no, bro?
0: Sí, sí, de... Però
2: com
0: bueno,
2: es diu al local? Com es diu local?
0: I complementat, eh?
2: Àngel, com es diu al local que vas, amb les Pilinguis?
0: Al local no puc dir-ho.
2: No vols dir-ho?
1: Final feliç, no?
0: Perquè aniríeu vosaltres i em fotríeu a mi.
2: No,
3: jo vull saber com l'Àngel calenta les Pilinguis, perquè també se les ha de calentar elles, home.
0: Bueno, que la sexòloga em doni una cita a mi.
3: No, a tu no, Àngel, carinyo.
2: No, cari, amb
0: no?
2: tu
0: no.
3: No,
0: va.
3: No, és
0: no
3: que...
0: un veterano del Vietnam. No.
2: A veure, espera, fem una cosa. Quanta pasta estaries disposada a cobrar?
3: No, zero. O sigui,
0: com
3: a cobrar?
0: Pagar?
3: Mai a la vida. Mai a la vida cobraré tindré sexe.
2: Molt bé!
1: Bé, Marta.
0: Quan?
3: Si em conviden a sopar, m'ho penso, però diu pasta com a tal, no.
1: L'Àngel diu, quan?
0: No, tu no. Parlem de tarifes?
2: Que t'ha dit que no.
0: No, dic els locals.
2: Ah, sí, quan pagues? Ai, quan
1: sí,
2: vas?
1: Mira com vol dir-ho.
0: Pues mira, massatge normal, 20 euros.
2: 20 euros, però què és un massatge normal? Què et fan en un massatge normal?
0: No, estirament d'extremitats de i res més.
3: Sense
2: una palla.
1: Sense xupipandi, no?
2: Sí, una palla.
0: Ja. No, ni res.
2: Ah, vale, o sigui...
3: No, sol braços i cames.
2: Vale.
1: No, però pues està bé de preu, no? 20 pavos. Avui dia és caret, el tema.
2: I què més? Què més? Això 20 euros, què més tens?
0: Un dúplex 100.
2: Dúplex 100?
1: Dúplex, perdó.
0: Dúplex 2 i, bueno, 90.
2: I però què fan en el dúplex?
3: Dos dònics.
0: Bueno, tu pots imaginar.
2: No, digues.
1: Volem imaginar-ho, volem que ho diguis. Què fan?
2: Digues.
0: Bueno, beso negro 69.
2: Beso negro 69.
1: Coño, però això no és final feliç, això és rapa polvo, no?
2: Sí, de
1: joder.
2: Tot.
1: Hombre,
0: clar, això és capital.
3: 70 pavos per fer un beso negro.
2: Molt bé.
0: Per això no tiré el puesto.
2: Per tant, t'agrada que et facin beso negro?
0: Sí, i a tu...
2: No, a mi no. Jo no ho he provat mai.
3: El Miquel, si és la persona més heterazo que existeix en aquest estudi.
1: A veure...
0: Però s'ha de rentar bé, eh? Heu de rentar bé.
1: La llengua, no? La boca.
2: Tu abans en aquest local de Pilinguis et rentes el cul.
0: Sí, no, primer dutxa un i quan comença i quan acaba, eh?
2: Ah, molt bé.
3: Són molt llestes, els obliguen a dutxar-se. Començaré a fer-ho jo també.
0: Mira, jo porto anys i m'hagi agafat una enfermetat. Bueno, Dios me oiga.
3: Vale. Toquem fusta.
1: Bueno, Àngel, no sé, ens agrada saber més de tu i d'aquests hàbits.
2: Avui hem après que no té masculinitat fràgil i li agrada que li facin besos negros.
1: Sí.
0: En el senyor me encomiendo.
1: Bueno, has començat dient lo del senyor i ara mira com has acabat. Nan de putes, no sé què dir-te, Àngel, eh? No sé si eres un Jesucrist.
0: No, no són putes, són queixes.
2: Són què?
1: Geixes.
2: Geixes.
1: Les japoneses que fan companyia i que moltes vegades es relacionen amb final feliç.
2: Ah, que són orientals.
0: No, però elles no fan a l'ofici.
2: Ah.
0: Elles satisfan la...
1: Satisfar?
0: Elles satisfan les nostres necessitats.
2: Ah.
1: Oye, l'Àngel tindrà nets? Perquè vaya vuelo, eh?
0: Vosaltres quan teniu gana menxeu...
2: Com es diuen?
0: Pues quan tens gana d'això, pots menjar, collons.
2: Vale.
0: La gent
2: pots callar?
1: Àngel, digue'ns com es diuen les geixes. Calla!
2: Calla, Àngel, com es diuen les geixes?
0: Geixes, són... No són prostituta, elles fan...
2: Vale, però quin nom tenen? Com es diuen? Quin nom es diu?
1: Com els hi dius?
0: No, geixes.
1: Ja, sí, però a totes els dius geixa?
2: Personalment, a elles. Quan vas
0: allà. Pues elles tenen un nom que tots són falsos.
2: Vale, però quin nom es diuen? Quin nom es posen?
3: Gilasol.
0: Bueno, pot ser Maria, Geixa, coses així.
3: Has de ficar noms occidentals.
1: O sigui, t'arriba Jackie Chan i et diu em dic Kelly Malikalman. Bueno, Àngel,
2: molt
1: bé.
2: Molt gràcies, bé. Que vagi bé.
0: Us heu posat calents, eh?
3: Molt. No ho saps prou, Àngel.
0: Com d'això d'un xurrero.
1: La Marta s'ha quedat en tanga d'escoltar-te, Àngel.
0: Escolta, m'ha agradat perquè m'heu deixat parlar, collons.
2: Bueno, va, adeu.
1: Una vez a l'any, una vez a l'any.
0: La Marta no voldria venir amb mi?
2: No, no vol!
0: Celosa, calla.
2: Que no vol, digues que no, Marta.
3: No vull, Àngel, no vull.
2: Menys mal.
0: Sí que vol.
3: No vol.
0: Perdona.
3: Que no, Àngel,
1: jo sí que vull. Jo sí que vull anar amb tu a fer un massatge, porfa.
0: M'has de durar, Marta.
3: Que t'he de durar?
1: A sobre que
0: m'has al durà.
3: Ah, vale. No! A mi m'agrada que acabin ràpid. Vale.
0: Ah, lluvies dorades. Lluvia dorada.
2: Però tu has fet mai una lluvia dorada, Àngel?
1: Jo crec que sí.
0: Sí, bueno, però amb aquestes no, eh? Amb una que va ser parella meva.
2: Ah,
3: però, ella
2: vale.
3: Te feia pipí a tu o tu a ella?
1: Els dos.
0: Els dos.
3: Els dos alhora. A veure quin xorro arribava més...
2: Et tragaves el pipí?
0: Sí. No em va satisfer massa, eh?
2: No?
1: No et va agradar?
0: No, era per provar noves coses.
3: Ah. I no. Però de qui va ser la idea? Teva o d'ella?
0: No, meva, perquè jo estava avorrit de sempre el mateix. Les dones sempre feu el mateix.
3: Bueno,
1: hòstia, Àngel,
3: parla
1: però...
3: per tu, Àngel.
1: I vas dir, anem a fer un pipí l'Armstrong, a veure com funciona,
2: clar,
1: no?
2: Clar, i van fer pipí.
0: Les dones ens han de sorprendre.
1: Bueno, i els homes també a les dones.
2: Bueno, Àngel, s'ha acabat el teu temps.
3: Els homes ens podíeu sorprendre una mica menys, eh?
2: Adéu, Àngel, ja està, ja s'ha acabat el temps, no?
1: És que mola com comencen alguns, però després sempre tiren pel cunyadismo.
2: Saps què passa? Que l'Àngel encara està xerrant.
1: Segurament, eh?
2: Sí, l'estic escoltant en Prescott. Està xerrant encara.
1: Hola, valla cabra.
2: Sí, sí.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, Pol, que m'han dit que vols parlar amb el Doraemon, és correcte? Quin regal vols que et faci el Doraemon?
2: Una foto del Sergi Domena.
3: Ah, vols una foto del Sergi Domena?
1: Bueno, com no tinc aquestes coses, aquí tens el piti de Malboro i l'ampolla de cervesa. Tot pel Pol.
3: Foto del Domena, Doraemon.
1: Escolta, tinc una foto del Sergi Domena, però està en pilotes, Pol. Llavors no sé si la voldries.
4: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: McLaren i Omar Courts, això es diu Ojos Brujos.
1: Uah. És molt xula, no l'havia sentit mai aquesta.
0: No?
1: No.
0: Hola, Marta.
1: Hola, guapos.
2: Hola, hola.
0: Hola, hola, Marta.
1: Molt bé. Què passa? Què us passa?
0: Estem atontats.
1: Pedro.
0: Estem atontats. Truca'ns ara. 93-545-68-68. Si vols parlar amb la Marta... Truca'ns ara, 93-545-68-68. Com t'agrada que te truqui l'audiència,
1: Marta? I tant, i vull que m'expliquin què necessiten per tindre un bon polvo.
0: Clar, i així tu apuntes.
1: Claro, així vaig fer una llisteta per innovar una mica.
0: Claro.
2: Molt bé.
0: 93-545-68-68. Què necessites per tenir un bon polvo?
1: Sabeu què necessito jo?
0: Què necessites, carinyo?
1: Un test d'ITS.
0: Dios!
1: Yeah!
2: Hòstia, un test d'ITS?
1: Abans.
0: O sigui, abans d'arribar a casa teva s'han de fer les proves.
1: Sí. Tinc tests ràpids a la tauleta de nit.
0: Ah, sí?
1: No, és broma.
0: Ah.
1: Però si existissin, els tindria.
2: Oh, hòstia.
1: No, sí. Home, a veure, està bé.
2: Està bé també que parlem una mica de la vessant més responsable, tot i que ens agrada el morbo, fetitges, tot això, pues escolta, si a la Marta li mola tenir-ho tot controlat, com rentar-se les mans o les ITS, és perfecto, prohibido y divertirse. Las...
1: No, sabeu què passa? O sigui, evidentment, no a tothom li demano un test d'ITS, tot i que últimament sí, però quan jo sé que l'altra persona s'ha fet un test d'ITS, s'ha sortit negativa, i jo també, tot i que continuem utilitzant preservatiu, ho gaudeixo més perquè hi ha pràctiques on se poden passar... jo què sé, el papiloma, el que sigui, se poden passar cosetes, tot i que estiguis utilitzant preservatiu.
2: Ah, sí?
1: Sí, com per exemple quan te refregues.
0: Ah,
1: hòstia. O sí, si estàs tenint penetració amb preservatiu, tot i així hi ha contacte entre els pubis i aquí se poden transmetre cosetes. Llavors, si jo sé que tu...
2: És que el condó no fa res.
1: A veure, res no.
2: És broma, home, sí que fa.
1: Però, especialment, per exemple, si estem recent depilats, perquè clar, quan tu te depiles se poden obrir microferides. Llavors, si jo sé que tu ets negatiu i jo també...
0: Pues arreando.
1: Pues, clar, ho estic gaudint d'una altra manera.
0: Adentro i a follar.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Sí, ja
0: sabeu.
1: I són gratis, no hi ha excusa.
0: Feu cas a la Marta, utilitzeu el condó.
1: Sempre.
0: Marta, com es posa un condó? A veure.
1: Ui, a mi se m'han trencat molts,
0: Dios, pues vaya merda sexòloga. No, mira,
2: però com és possible?
1: Pues perquè no tinc polla, llavors... pues,
0: no tens polla, Marta? Jo pensava que sí.
1: Home, la tauleta de nit en tinc, però no m'agrada utilitzar-les.
0: Ah, vale.
1: Llavors, l'agafes
0: de la... Són reals, les polles que tens a la tauleta de nit?
1: No, home, són de silicona.
0: Ah, no els has tallat cap home?
1: No, no li he tallat cap home. A més dur li hauria d'haver fet, però no.
0: Dios!
1: Obres el condó, amb cuidado de no trencar-lo.
2: Vale.
1: Agafes la punteta, aquell com pitorrito que surt.
2: Ah, la punteta del condó, no de la polla, clar.
1: No de la polla, no.
2: Vale, no confondre.
1: Ho col·loques damunt del penis, erecte, lo més erecte possible, perquè si no se pot sortir.
0: Clar.
1: I amb l'altra mà pues, vas tirant cap avall, és que tampoc
0: com té cap secret. Com si facis una palla tirant cap avall.
1: Exacte. Sí, el Tomàs com, ho sap ficar amb la boca, m'ha dit.
2: És com una mini palla, no? Posar un condó realment, sí, perquè ho fos així. No, jo et deia, Marta, que per aconseguir que l'erecció es mantingui ferma, doncs que pot ser bona posar-la amb la boca, suposo.
1: Perquè dona morbo.
0: Però com es posa un condó amb la boca? Te'l poses a la boca...
2: O sigui, jo, pel que tinc entès...
1: Com ho fas tu?
2: Bueno, és igual. El tema és que tu poses el condó i després vas tirant amb els llavis cap a dins.
0: Ah, i de pas ja fas una mamada.
1: Exacte.
2: Ah, aquí està el tema i per això a mi quan m'ho han fet m'ha agradat molt, correcte.
1: Pues vinga, aquesta nit tothom a ficar un condó amb la boca i demà ens truqueu i ens expliqueu què tal.
0: Marta, qui li posaràs el condó aquesta nit?
1: No, aquesta nit a ningú.
0: Marta.
2: Està preguntant, el Miquel, avui.
0: De quin color és la teva roba interior d'avui?
1: És una maruja. Doncs pues avui crec que no porto roba interior.
0: Perdona! Ah, espera, Marta. Estàs aquí dintre amb nosaltres sense roba interior?
2: Vaya.
1: No, és broma.
2: Vaya guarra.
0: Però portes roba interior, sí o no?
1: Avui sí.
2: Jo. Ja dies que no.
1: Jodiu.
0: De quin color?
1: Ja dies, depèn d'on vagi després, ja dies que me la trec.
0: Ui. Has arribat a fer el programa amb nosaltres sense roba interior algun cop?
1: No.
0: No?
1: No.
2: Ens ho pots dir, no passa res.
1: No, però algun cop sí que m'he presentat a casa d'algú.
0: Sense
1: roba interior. Sol, amb la gabardina.
2: Uau!
1: I les sabates ficades.
0: Però també t'haig de dir una cosa, és guai, no? Treu la roba interior, si vas a follar.
1: Sí, però és per jugar una mica.
0: Ah, vale.
2: Hay que jugar.
0: Has anat mai al supermercat sense roba interior?
1: No.
2: Home, dona morbo, no, aquestes coses? El vas allà a fer algú normal, o al cinema, és la típica, perquè et facin una mica de... un dit.
0: Un ditet.
2: Clar. No?
1: Al home, al cinema, jo no sé si hi ha càmeres o no, si algú treballa al cinema és que ens ho diguin. Hi ha càmeres així com...
0: Si al cinema es parlessin.
1: Sí, perquè no. És que allí hi ha d'haver l'EFA de, vamos, de tothom.
0: Va, arribem a les 10, tenim preparat una broma.
2: Vamos.
0: Que de seguida escoltem.
3: Flash FM. Són les 10. Flash FM. González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: un buit.
1: I pa què? Perquè singuem en el mode de pol, perquè singuem en el mode de pol, perquè singuem en el mode de pol. I pa què? Perquè singuem en el mode de pol, perquè singuem en el mode de pol, perquè singuem.

0: Nueva Línia. Nueva Línia. Nueva Línia, una formació de Canàries que ho estaven patant amb aquesta cançó. Molt famosos a Canàries, canten amb el Quevedo, es fan famosos arreu d'Espanya, va i es separa. Vinga, a tomar pel cul.
1: Per què?
2: Bueno, han decidit tomar una Nueva Línia, no?
0: Molt bé.
1: Tomàs, no estava preparat.
2: Molt bé.
1: Perf. Molt bé.
0: Vinga, va, truca'ns, si vols parlar amb la Marta.

0: 93 545 68 68.
1: Efectivament, 93 545 68 68. És el telèfon del Flash Urban, que si vols parlar amb nosaltres, està obert ara mateix.
2: Vinga, disposats a obrir-nos de cames i de cap i de cul i de tot, perquè ens expliqueu això, què és el que més us mola del tema sexual, que no pot faltar per un bon polvo, jo què sé, alguna cosa, alguna posició, algú de tretzo, la llum, la musiqueta, l'ambient...
3: Algun tipus de roba...
2: La llenceria, no? Es diu, la llenceria es diu?
3: La llenceria.
1: Sí. La música, música sí o música no, per follar?
3: Jo dic una playlist.
1: Ah, sí? Tens... Però, sí? Com es diu la playlist?
3: Sexpuestos.
2: Molt bé.
1: I què hi tens en aquesta playlist, Marta?
3: Un rotllo de Weekend, Two Feet... No me'n recordo, fa molt que no l'utilitzo.
2: Són les típiques, aquestes dues que has dit. Sí. Jo he de dir que quan veus reels d'Insta com sexis o a pel·lis, que hi ha música i tal, mola, però en el moment ho he provat i a mi mateix em fa com cringe fer-ho jo mateix, saps o no? O sigui que quan ho veig penso, ai, mira, que estimulant, que guai, però quan ho he fet alguna vegada penso, nyigui-nyagui, saps o no?
1: Sense música, millor.
2: Millor sense.
3: Quan estic fent penetració no, però quan estic fent oral me motivo.
1: Ah, sí?
2: Ah,
3: sí,
2: mira.
3: Si algú li serveix.
1: Et poses de Weekend i fas una mamada.
3: Sí.
2: És com els esportistes abans d'entrar al partit o a la competició, que es posen els cascos per estar concentrats. La Marta es posa The Weeknd per xupar-la.
3: Jo me fico els cascos i dic, calla, no me moles. No, és broma, això no.
1: No, si ho fas, ho fas.
3: No ho faig.
1: I ningú et jutja, eh?
2: No, aquí escoltem i
3: faltaria no més que vosaltres me jutgéssiu a mi.
1: No, mai.
3: Si l'estrès, la normal, sóc jo.
1: Clar, The
3: Weeknd. I és molt dia.
1: Clar, The Weeknd.
3: No, aquesta no.
1: La Marta...
2: No, però això és The Weeknd de Coldplay. Ell es refereix a l'artista The Weeknd.
3: Claro.
2: Clar. El de Blinding Lights.
1: Ah!
2: Clar.
1: Molt bé.
3: Però, ara sí!
2: Però la cançó és la de...
3: A veure, us busco alguna, no me'n recordo. És que ja us dic, fa tant que no l'utilitzo.
2: És clar, que la veritat...
1: Clar.
3: És que abans era una persona més activa, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt bé, perfecte. El telèfon per parlar amb nosaltres és aquest.
0: 93 545 68 68.
1: Molt bé.
2: Oi, ara que estem parlant de la Marta escoltant música per tenir sexe, si truca algun oient que ens digui quina cançó li agradaria escoltar mentre la Marta...
3: No, a veure. Ah, no? Límites i límites!
2: Ai, Marta, jo què sé, t'estic ajudant.
3: Ajudar-la a què?
2: A que funcioni.
3: A que em retirin el títol de psicòloga.
1: No.
2: Al revés, a que et donin una medalla.
3: No, a veure, que ens expliquin...
1: Una què?
3: Una medalla de què?
2: No, una mamada, una medalla.
1: Ah, vale.
3: Que ens expliquin quines cançons escolten ells o volen escoltar. A mi que m'he de fer
2: tranquil·la.
3: No, a mi me deixais tranquil·la, que jo visc molt bé sola.
2: Amb el Boleta.
3: Amb el Boleta, els dos mirant les Kardashian... Sense cap.
2: Que marico, el Boleta.
3: És que el Boleta és gay.
2: Mira, les Kardashian.
1: Estic posant música per a follar-me.
3: Posa Die For You, The Weeknd.
2: Aquesta és molt sex.
1: Die For You,
3: morir per tu.
1: És que m'ha sortit un...
3: Idiomes.
1: Una playlist que es diu música per a follar.
3: Ai, Déu.
2: Ah,
3: sí. Bon
2: ja. I aquí imagina't a la Marta que t'està fent un... Gloc, gloc, gloc. No?
3: Sí,
2: és així, a la pràctica és així.
3: No, sí.
2: Llavors, els oients, ara vull que us imagineu.
3: No, sisplau, imagineu-vos el Tomàs.
2: A mi, imagineu-vos a mi que us estic xupant, els oients. Imagineu-vos això mentre sona The Weeknd.
1: Ah, sí?
2: Clar. Que maca la imatge, eh?
1: Molt bé. Que rico. Ho fas molt bé, Marta.
3: No, aquí falta l'orgasme de la noia aquella que t'ha trucat abans. La Heidi.
2: Però Marta te la xupa.
1: A mi m'ha sortit aquesta cançó.
3: Ah, aquesta és molt bona, també.
2: Sí, eh?
1: Música per follar, eh?
2: Sex music, sex songs.
1: Love is a bitch.
3: Pues a mi m'han arribat a dir que sóc una sosa per aquestes cançons.
1: Ah, sí?
2: Per què?
3: Pues perquè la gent, no sé, no sap.
2: Què vol, reggaeton, la gent?
3: Jo què sé. Vayan a un club d'intercanvi.
1: Intercanvi de què?
3: No vam intercanviar res.
2: De swingers.
3: Però bueno, sí, de swingers.
2: Ah, vas anar de swingers? És que t'anava a dir, aquesta música és molt de club de swingers, no?
3: Pues vaig pujar a dalt, vaig ficar a parlar amb el cambrer, li vaig parlar de la meva playlist, va dir, a veure, fica una. Li vaig dir una cançó i me va dir, ai, esto no sé què, i jo, ai.
2: Aquesta està guapa.
1: Or nah.
2: És de Ty Dolla Sign, no? Ty Dolla Sign.
1: Sí.
0: 93 545 68 68.
1: Vinga, va, truques i dius què escoltes quan vas a follar.
2: Ens agrada, eh? Vinga, va, truqueu al nostre telèfon, li dieu a la Marta i així fem la nostra playlist particular, nois.
3: Vinga, podem fer una playlist.
2: És veritat, podríem fer des de Flash una playlist pública, no? Del Flash Urbà per follar.
1: Pública,
2: clar. Jo sé que l'hora no cerca tu barrio. Què coño és esto?
1: Aquesta no m'agrada.
2: Quina és aquesta?
3: Això és molt de...
1: Bahia Catalina, es diu.
2: Ai, per favor. Catalina. Catalina, no, home.
3: És molt de...
2: Panxetada històrica.
3: Aquesta.
2: Aquesta és més romàntica que sexual,
1: aquesta,
2: no?
1: Per follar.
3: Aquesta és molt de... Sí, bé, però de follem quan ens hem casat ja.
1: A sota la Torre Eiffel.
2: Aquesta la vam cantar un dia per karaoke amb la Marta, te'n recordes?
3: Ah, sí?
2: Sí. Aquesta? Aquesta, el dia del teu cumple, vam cantar el karaoke.
1: Van coses que interessin els oients.
0: 93-545-68-68.
2: Ah, vale. Ui, ah, però és versió sexe,
3: aquesta
2: això,
3: versió,
2: eh?
3: Sí.
1: Però versió sexe de veritat, eh?
3: Però ara... veus, és lenta, no. Ui. És detonante.
2: Oi, ara la gent s'ha cagat o què? Que estem parlant
1: no,
2: de...
1: No, no, truquen, no, no truquen.
2: Flipes,
3: estan mirant el Madrid i el Roma.
1: Ara mateix no... El Roma. El tu sí que ets Roma.
3: Jo sé el Roma. Contra qui juga el Madrid avui?
1: Però podem no parlar de futbol?
3: No, no.
1: Ara s'han cagat els oients i no volen trucar.
3: Bueno, vinga, pues truqueu i dieu què voleu al sexe. Què necessiteu per tindre un polvazo?
2: Va, busquem també això, eh? No només les cançons, sinó també les coses que més us estimulen, aquell desig que teniu, un element especial...
3: Un
2: fetitxe. Un fetitxe, també. Podeu explicar el que vulgueu. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
1: Això es diu Whisper.
2: Whisper. Vol dir xiu-xiu-whatsapp.
1: Hòstia. Bueno, aquesta no m'agrada.
3: No, és de provador de Zara.
1: Sí.
2: També ens han explicat històries de que la gent ha follat als provadors de Zara, no?
1: També.
2: De vegades?
3: Del pool.
2: Del pool, també.
3: Del pool.
2: Del pool.
1: Vinga, va, truca'ns ara.
0: 93-545-68-68.
1: 93-545-68-68. És el telèfon del Flash Urban, perquè ens diguis que és el català del sexe. Ah, s'han rajat i no ens truquen.
3: Sabeu quin és el fetitxe més comú?
1: Quin?
2: Els peus, no?
3: Els peus.
1: Mm. I per
3: sí,
1: què?
3: Sí. No ho sé.
2: Ja, té alguna explicació científica? És veritat, Marta, tu saps tot, què passa?
3: Jo ho sé tot, no. Jo crec que és perquè és una zona molt tabú, també és una zona que sue bastant.
2: Vale.
3: No sé.
1: I també es poden fer marranades.
3: Sí, també peu. Són molt pràctics.
2: Els peus?
3: Clar, perquè tu imagina't, o sigui, si tu estàs fent sexe oral, pots allargar el peu i l'altra persona te la pot xupar. O si... sigui, o tocar-li els genitals amb el peu, o sigui, bueno, no sé.
1: Vale, trobo que es poden fer múltiples funcions.
3: Sí, és molt versàtil.
2: Bueno, això que deia la Marta de la suor als peus, l'altre dia vaig veure que els mosquits et piquen més als peus perquè hi ha bacteris i suor.
3: Què me dices?
2: Això és real.
1: Hola.
2: Hola, bones. Oh.
3: Qui demane?
4: Hola, hola, bones.
1: Qui ets?
4: Soc el Joan.
3: Joan.
1: Hola,
3: Joan.
1: Des d'on ens truques?
4: Provem de Vilafranca del Penedès.
1: D'on?
2: Vilafranca del Penedès.
4: Vilafranca.
1: A veure, Joan, què t'agrada a tu per tenir un bon polvo? A veure.
4: Doncs pues mira, tio, estan muntant uns eventos de puta mare per aquí pel Penedès.
3: Però eventos de què?
4: Hi ha penya... No, penya, eventos tardeos. Ah. I hi ha penya que ho està muntant per aquí pel Penedès i sempre que hi he anat he acabat molt cachondo. Llavors jo crec que ara el que necessito és un evento d'aquests.
2: No facis promo, eh? No facis promo, que te veo, eh?
3: Però sempre
1: mulles? O no? A veure, si és un tardeo, hi ha gent que és major, bueno, que és bastant gran.
4: Aquí vaig.
1: Va, a tu t'agraden madurites, doncs.
2: Mamis.
4: T'agraden madurites.
3: Però madurites com quan? Defineix.
4: Bueno, uns 50 els comprem.
3: I tu quants tens, Joan?
4: En tenim 30.
1: Tens 30. T'agraden com 20 anys més gran que tu, t'agraden.
4: Sí, seria com el límit, una mica, no?
3: I quina diferència notes amb les noies de la teva edat?
4: Home, sempre diuen que l'experiència és un grau.
2: Ah, o sigui, per tu és un component absolutament d'experiència, eh? No hi ha cap altra cosa o factor físic que t'atragui més,
4: Home, jo crec que el morbo de l'experiència, no?
1: Però tu t'has anat al llit amb senyores de 50 anys?
4: Ha passat.
1: I què tal l'experiència?
4: Doncs prou bé, per això mateix em segueix agradant.
2: Mare meva!
1: Sí, et vas quedar ben follat, doncs.
4: Bàsicament.
1: T'agrada l'experiència d'aquesta gent gran?
4: T'agrada l'experiència, com dic, l'experiència és un grau.
3: I tu tens molta experiència, Joan? Que els...
4: Perquè tinc aquí l'Àlex, que m'està dient...
1: Però tu com sedueixes? No, a una senyora de 20 anys més gran que tu? Com li comences la conversa?
2: Vamos al bingo.
4: Saps què passa? Que soc DJ especialitzat en els anys 80. Llavors això és un...
2: Hòstia.
1: Ah, tenen al
4: darrere. I feu el jovenet i tal, i llavors ja...
2: Oye, pues molt bona,
4: eh? La meitat del camí el tens fet, clar.
1: Vale.
3: I t'entren elles?
4: Bàsicament.
1: Ah, aquella edat val molt calentes o què?
4: Oh, i si comencen a explicar-te que s'han divorciat fa poc, ja no t'ho explico.
3: Vale, oh, és que...
2: És que és la cabra que toma, perquè, clar, primer els hi posa música que els hi fa ballar a gas i després fa de hombro donde llorar. Ja està, las tienes en el bote.
4: Bueno, ara aquí vaig.
3: I que vés a saber quines relacions hauran tingut aquestes dones i se trobarà un jovenzuelo així moderno.
1: Clar.
3: Nada que perder, mucho que ganar.
4: Clar.
1: Molt bé. I els hi ha de fer trios, aquestes coses, o no?
4: Ostres, això encara no... Amb la gent de 50 encara no ho hem provat.
1: Encara no.
3: I gent de no 50 sí que ho has provat?
4: Va, això és el que sabem per la intimitat.
3: A veure, Joan, ja es comença. Estem
1: això
3: en família,
1: sí.
3: Home.
1: Això és un sí.
2: És ja que, Joan, a la Marta li agradaria fer-ho amb tu i una tia de 50.
3: No. Amb el Joan, vale, però amb una dona de 50, no.
2: Per favor, Marta.
3: Per mi l'edat és molt
4: doncs,
3: important.
4: Marta, ja parlarem d'això.
1: Molt bé.
3: Molt però bé, jo soc massa jove per tu, Joan. Jo no tinc experiència.
4: Bueno.
3: Jo sóc quasi verge.
4: Oh, perquè...
2: Bueno, Joan, doncs merci per compartir-ho de les madurites, bro.
3: Bueno, saber.
4: Res, a vosaltres per fotre el programa que foteu, que són uns putos màquines.
1: Bé! Guapo,
2: que vagi bé.
3: Adéu,
2: nen.
1: Adéu. Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, Pol, que m'han dit que vols parlar amb el Doraemon, és correcte?
2: Sí.
1: Quin regal vols que et faci el Doraemon?
2: Una foto del Sergi Domènech.
3: Ah, vols una foto del Sergi Domènech?
1: Bueno, com no tinc aquestes coses, aquí tens el piti de Malboro i l'ampolla de cervesa. Tot pel Pol.
3: Foto del Domènech, Doraemon.
1: Escolta, tinc una foto del Sergi Domènech, però està en pilotes, Pol. Llavors no sé si la voldries.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Let's go.
1: Molt bé. M'ho fas molt bé, Marta.
2: Gràcies.
1: Aquest cap de setmana que ve no tindràs cap cita?
2: Depèn. Qui pregunta?
1: No sé, la setmana passada tenia cita.
0: Clar, l'audiència vol saber aquestes coses, Marta.
2: No, aquest cap de setmana en principi no ho sé.
1: No follaràs?
2: Acompanyada segurament no.
1: Ah, o sigui, follaràs sola.
2: Bueno, potser, no ho sé, ja veremos. Depèn de com
1: què t'agrada més, sola o acompanyada?
2: Doncs pues mira, depèn del dia. Hi ha dies que prefereixo sola i hi ha dies que prefereixo acompanyada.
0: Home, és que sol s'està bé, no? També, a vegades.
2: Podem normalitzar que la gent se masturbi, si us plau.
0: Home, està normalitzat,
1: no? Un cop
0: no?
1: Al dia, no,
2: bueno,
1: Marta?
2: No te creguis. O sigui, no, bueno, lo que te demani el cos. Lo que passa és que a vegades, en parella, hi ha persones que és com... Un té més libido que l'altre, que és molt habitual, perquè al final són dues persones diferents. Mm-hmm. I és com, no, és que... Vull dir... No tant d'insistir, no tal, però vull dir, si es pot masturbar, vull dir, pues que es masturbi, no
1: si
2: sé.
1: Si un dels
2: no
1: dos es vol masturbar, pues que l'altre no s'enfadi.
2: Sí, exacte. Vull dir, no cal que ho faci davant teu.
1: Que tampoc s'ho agafi personal en plan que no vol fer res.
2: Claro, en plan, pues si se'n vol anar al lavabo... Jo prefereixo que se'n vagi al lavabo a masturbar-se que no que m'estigui a mi donant per sac, saps?
0: Ui, clar. Pues això sempre genera discussions, eh? És la típica que sempre hi ha polèmica amb aquestes coses. Del pal que si estàs en parella, sexo con la pareja. Sí, sí.
2: Però,
1: jo no estic a favor, si tens ganes de tocar-te, doncs et toques.
2: Perquè t'has de limitar.
0: Jo estic super en contra, 100%.
2: Igual que no està bé que forcis a l'altra persona o que la insisteixis, pues tens dos mans. L'altre dia amb una pacient ho parla... Bueno, aquest és un tema molt recurrent a les meves sessions, no? Però de dir, bueno, perquè me deia, clar, i si ell... És que si ell no acaba, jo d'aguantar fins que ell acabi. Bueno, no té dos manetes.
1: Pues que acabi ell sol.
2: Si tu arribes a un punt en el que no vols més, pues que se faci una palla, ja està.
1: I ja està, molt bé.
0: Molt bé, Marta.
1: Molt bé, gràcies, Marta.
2: De res, guapos.
0: Sempre donant càtedra.
1: Vinga, va, tenim temps per una última trucada. A veure si ets tu, va.
3: 93 545 6868.
1: 93 545 6868. I de passa ens dius bona nit i m'hi dius a la Marta fins la setmana que ve.
0: Ah, mira, està guai, no? La trucada de bona nit, en plan los lunis. La trucada de los lunis.
2: Jo necessito el boleta.
1: Hola, bona nit.
2: Hola.
1: Hola.
0: Mira, aquest sí que ens ha dit bona nit.
2: Jo crec que era el cambrer del mexicà,
1: Dios! No hi haurà cap trucada que ens digui bona nit.
3: 93 545 68 68.
1: Hola.
2: Hola, guapo. Guapa.
4: Hola.
1: Hola, com et dius?
4: Mercè.
2: Hola, Mercè.
1: Des d'on ens truques, Mercè?
5: Mercè.
4: Mira, et truco de l'Empordà.
1: De l'Empordà, molt
2: bé. Que maco.
1: Mercè, què penses d'això que ha dit la Marta, de masturbar-se en parella?
4: Bueno, és que jo estava pensant en la història que heu fet abans, que ha trucat aquell altre noi,
1: sí,
4: que comentava el tema Madureta.
1: Sí.
0: Ah, sí.
4: Bueno, jo m'he sentit una mica identificada.
2: Ah, molt bé.
4: Em vaig trobar una mica amb aquesta situació i els nois de 30 et tiraven la canya impressionantment.
2: Sí.
4: Llavors, és una curiositat que passa més del que la gent s'imagina.
1: Per tant, tu et folles a nois de 30?
4: Jo m'he trobat amb aquesta situació, és bastant habitual i és curiosa. És com, bueno, surts d'una història i de cop i volta et trobes aquí i dius, hòstia, m'estan veient, m'estan trobant superatractiva i a més és un tio que està que t'hi caga. Hola?
1: Se't puja l'ego a tope,
4: Bueno, és molt curiós, és algo que no t'esperes. Perquè, a més a més, vens de relacions normalment bastant complexes i lletges, i et trobes que et veuen, que et cuiden, que dius, uala!
1: Molt
4: emocionant. I jo volia només ratificar que existeix i que val molt la pena. Jo crec que és un win-win a tope.
0: Collons!
2: Una pregunta, Mercè, com te tiren la canya? O sigui, notes diferència quan tu tenies la seva edat o amb homes de la teva edat?
4: A mi és que em va sorprendre que a mi em trobessin atractiva un tio que està que t'hi cagues i que et diuen coses boniques i que et busquen i que et truquen i que, joder, un mecànic, un, no sé, una persona normal que et trobes en el dia a dia. Jo vaig flipar.
0: Però Mercè, això és perquè ets un quesito, tu no ho saps, però ets un quesito, eh?
2: Claro, segur que ets ben maca. Tens una veu molt bonica. Això sí.
4: No, però de veritat que a mi em va sorprendre molt.
1: Mercè, tu ara mateix estàs en relació amb un home de 20 anys menys que tu?
4: Home, doncs jo no m'ho esperava i et passa més d'una vegada. I
1: però ara mateix estàs sortint amb un home de menys de 20 anys.
4: No. Però m'ha passat. És genial, és una passada.
1: T'ha passat, però ara mateix no. Vale, vale.
4: I és molt bonic, és molt bonic.
1: Molt bé. Doncs ens alegrem per tu i pel teu xixi.
2: Oh, i tant. Ho fan bé, almenys?
4: M'agrada molt el que feu. És molt interessant.
1: Moltes gràcies, Mercè.
0: Bueno, Mercè, doncs ja tindrem una cita.
1: Fes-nos el petó de bona nit, va.
4: El petó de bona nit?
1: Sí.
4: M'agrada molt aquest programa. Escolteu-lo. Petó de bona nit a tothom.
2: Ah, molt bé,
1: per favor, la
2: molt xulo.
1: Vaya milf, ens estem enamorats a tots.
0: Podrem tenir una cita, Mercè, o no? Anirem allà un tardeo.
4: I de part d'una madurita, que les maduritas estan que te cagas.
1: Molt bé.
0: Tan calientes.
2: Vinga, un pato
1: guapa, que vagi bé.
2: Besito.
1: La madurita de l'Empordà, que es fa a nois de 30 anys.
0: Molt
1: I ella en té més de 50. Vaya marrana.
2: Vosaltres...
3: Bona nit.
1: Marta!
3: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1: Digue-ho tu, que és la tia.
2: 11, 17, 20, 22, 35. I els sols? 4 i 8.
1: Gràcies, Marta.
0: Bravo.
2: De res.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Aquest era el resultat d'ahir, vale?
0: Mare meva! Però què? Pues aneu a buscar-ho, coño.
1: Era el d'ahir, era el resultat
0: d'ahir. Mare meva!
1: Marta, tia, per un dia que ho faci t'equivoques de dia. De veritat,
2: sempre
1: eh?
2: Sempre culpant a les dones.
1: Pues sí.
0: Disculpeu, és error meu. Amor, no. Amor, la marica.
1: No. Adéu, Marta!
2: Un besit al boleta! Adéu!
0: Miquel, adéu, xavales, chao.
5: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Oliver, Benji, los magos del
2: balón.
3: Però una mica lesbiana, cantant aquesta cançó, Adriana.
4: A la meva.
2: Així casada i tinc dos nens.
3: Pues te va a las conchas, bueno, cari.
5: Yo creo que te equivocas, reina.
2: Bueno, a ver, hay que probarlo todo en esta
3: vida. Ara m'agrada.
5: Ponte una camisa a cuadros, coño.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: En un dia més una miqueta d'aigua, eh? La Shakira té molta set, moltes ganes de beure aigua i el Maluma li diu, clar, que estàs seca. No és normal de cantar aquesta cançó que ho està patant per tot arreu i també aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. És el megacrack d'aquesta setmana. La tenim per aquí, la Shakira i el Maluma també se'ls ha vist molt i molt juntets ballant aquesta bachateta tan ràpida, aquests ritmes llatins, tant els concerts de la Shakira que ha fet a Madrid. L'altre dia va fer l'última data, va convidar el Maluma i vam poder presenciar aquest moment en directe, així que és normal que necessitin aigua perquè l'ambient està que crema entre aquests dos, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina ja està aquí com sempre, un dia més, eh? Fins les 3 de la matinada amb vosaltres. Després s'incorpora l'Armand Maravaller portant aquí a la que mana el poder del ritme. Escolta, d'aquí no retindrem el Quevedo molt emprenyat, que hem de fer de tot perquè vingui aquí a Flash FM a cantar-nos, perquè diu que no es vol marxar de Canàries ni borratxo, però abans nosaltres crec que toca començar a fer boca, no? A animar-nos una miqueta aquesta nit de dimecres i ho fem amb la Noda Real 54 Ultra. Anem a ballar una miqueta.

A mi perquè el Henry Méndez, que ha tornat aquest estiu del 2026 més potent que mai, portant-nos aquests rayos de sol al remix. Ho ha fet perquè puguem seguir gaudint d'aquesta cançó de l'estiu que porta acompanyant-nos molts anys, doncs una versió una miqueta més moderna, més rumbera. Escolta, aquí a Flash FM tenim ara mateix un duo, una col·laboració que feia molt de temps que esperàvem i que ha sortit molt i molt bé. Flash FM. L'Anna Mena i la Lola Índigo ens porten des de fa ja uns quants mesos la cançó de la Negueta, el Petitoa, Tu eres pa mi i jo Petitoa. Són aquí a Flash FM, va.

Por un pendejo no se llora. Importantíssim, sisplau, apliqueu-vos el consell, que després no en feu ni cas, ni a mi ni a Manuel Turizo, i després ens veiem per allà plorant per tot arreu. Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina, important, Vinga, va, sisplau, seguim aquí amb el poder del ritme, deixant de banda aquests consells, que sempre va bé escoltar-lo, sigui l'hora que sigui. D'aquí no re, ens posarem romanticones amb el Capo i el seu On Nana, tema del 2024, i també amb el Cano i el Justin Quiles, però abans tenim perquè el JC Reyes amb un dels seus temes més virals. Té una col·lecció important, Aquest home tot se dedica, sempre ens porta cançons molt i molt bones, i de tota la seva discografia hi ha una que va sortir no fa molt i que s'ha fet molt coneguda. Són aquí a Flash FM, el seu Loquita.

tenir per aquí el Claren amb l'Omar Curs, una de les col·laboracions més esperades i més exitoses del darrer i primer àlbum que ens ha portat el Claren, el No passa nada, hombre. Amb aquest àlbum ens trobem col·laboracions com aquesta, eh? L'Omar Curs, també el Quevedo amb el Juquiar, tema que s'ha fet viralíssim i que sona per aquí per Flash FM, de la Rose. Tenim, escolta, col·laboracions de tot tipus. Un àlbum d'aquells que, sens dubte, no s'obliden fàcilment, eh? Flash FM. Deixant de banda l'Ojos Brujos, moment d'animar-se. Ho fem amb el cafè con ron. Si voleu una miqueta de ron, és el moment. Si voleu un cafè també per estar desperts, o les dues, cafè amb ron. Tenim aquesta versió del clan del francès, eh? El cafè con ron del Bad Bunny. Ja el deixem de banda, que toca posar-nos a ballar una miqueta, i ho fem d'aquesta manera aquí a Flash FM. Va!

0: Tenim per aquí la Shakira i el Maluma, que ens estan dient que tenen molta set. La Shakira diu que està seca, que necessita aigua, una ampolla d'aigua, una garrafa, el que sigui, un got, una tassa. I el Maluma, doncs, efectivament, li està confirmant que sí, que està molt seca, tot i que, escolta, els ha vist juntets ballant aquesta cançó. Així que crec que més bé necessiten aigua perquè han deixat l'ambient que crema, tu. This is Flash FM. Sí, com sigui, aquí a Flash FM també l'han deixat que crema, així que escolta, que se segueixin hidratant tota la setmana, perquè és el mega crack aquest agua de la Shakira i el Maluma. També hem obert una nova hora, són ja les 12. Tindrem Maluma i Shakira per tota la setmana, fins al dissabte, veurem què passa.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina, com sempre, fins les 3 de la matinada aquí, després s'incorpora l'Armand Maravalle. Moment ara de deixar aquests dos que vagin bevent aigua fins que hagin de tornar a sonar aquí a Flash FM i fer de les seves els dos junts, perquè tenim per aquí el Lugel, el francès, que ens porta el seu moviment de sant per anar fent boca.

0: Nicola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Tenim per aquí el Fresh i Ice Cream i els 30 UFAME, que estan volant sense casquet des que han provat aquests urayakis. Els sabadellencs, compte, sisplau, sobretot si mireu al cel i trobeu com uns ocells una miqueta grans, no? Una miqueta tamany més gran de lo normal és que estan per allà volant, fent de les seves sense casquet, eh? Això sí, ja ho sabeu, queda claríssim. Els deixarem que facin de les seves i, sobretot, no proveu els seus urayakis si no voleu volar pel cel com ells. Nosaltres seguim aquí una estoneta més, eh? A Flash FM, com sempre, volant també amb el poder del ritme, però no literalment com es veu que ho estan fent ells. Tenim per aquí el Mike Towers, el puertorriqueny, que després de donar-nos un estiu que tela, ens porta una novetat. Flash FM. Fa no molt sortia aquesta cançó, es veu que li ha anat tan bé aquest estiu amb l'Una Namás i la seva Bizarrap Music Session, que el tenim content, i per això sona aquí a Flash FM el seu Carita Feliz.

tenim per aquí l'Ozuna, el Negrito Ojos Claros i també l'Omar Kurz. Aquesta col·laboració que ens porten els dos aquí directament a Flash FM, aquest sens dubte és l'any de l'Omar Kurz fent col·laboracions. També té una amb el Claren, amb l'Ojos Brujos, que també sent molt per aquí per Flash FM, i aquesta que és el Sisi, o Fifi, perquè s'escriu amb Z, però escolta, aquests diuen Sisi, doncs Sisi, que sigui el que vulguin ells que sigui. Deixant davant d'aquests dos, esperem que l'Omar Kurz algun dia decideixi confirmar-nos quan és que vindrà a Espanya a fer un concert, perquè va dir que vindria, però no va dir quan, així que escolta, creuarem els dits a veure si d'aquí no molt li podem gaudir aquí a Barcelona aquestes cançons en directe. Sigui com sigui, que es posi les piles, nosaltres seguim aquí a la que mana una estoneta més, ara amb el Canari i amb el Quevedo, que també està molt content des que l'abril ens va portar el Baifo, el seu darrer disc, i ens sorprèn directament aquí a Flash FM amb això que sona aquí, que és el Baifo, el nom del títol i també la seva cançó principal. Vinga, va!

Estona per aquí, per Flash FM. Un dia més, una nit més, una matinada més. L'Anna Mena i la Lola Índigo. Aquesta col·laboració, aquest duo, aquesta combinació, que feia molt de temps que estàvem tots esperant. Elles deien que volien fer música juntes i, escolta, no han pogut portar-nos res millor que la cançó de la Neguet, com diem nosaltres, el Petito A. Deixant davant d'aquestes dues, esperem sincerament que portin més música, més col·laboracions i més cançons juntes com aquesta. A veure quin serà el proper animal que ens arribarà aquí directament a Flash FM. Nosaltres el que fem és marxar cap a França hores d'ara, Sonava per aquí també l'antic número 1 de la setmana. Ho va ser també el Petitó, 3 setmanes consecutives, i després va passar a ser aquesta del Movet de J.O., el francès. Aquests crits no poden pertànyer a una altra persona que no sigui el Mové de J.O. amb el seu Maladí. Tenim el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile, i també aquesta que sona aquí a la Quemana.

0: intento meditar.
1: A Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. És la una.

0: Jo, que aquest trio que ha arribat a ser el top 1 mundial, que ha sigut el megacrack de la setmana Flash FM no fa molt, i que com veiem que no para de petar-ho, doncs escolta, aquesta setmana és el número 1, el Baby Wow, Me Gustas Demasiado. Queda claríssim això. This is Flash FM. Tenim per aquí, per cert, a la Karol G, que està fent un àlbum excel·lent, eh? El No m'arrepiento de sentir tant, on s'inclouen cançons com aquesta, però escolta, la Jude Line té un paper fonamental perquè es veu que ha sigut l'artista principal que l'ha ajudat a escriure totes aquestes cançons.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Deixarem aquests que els hi vagi molt i molt bé, tal i com ho estan fent, i tenim Baby Wow per estona, nosaltres almenys fins dissabte, eh? Hem obert una nova hora, és la 1 de la matinada, aquí amb la Mireia Molina, com sempre, fins les 3, i moment de passar amb el Manuel Turizo i l'Helena Rose, que ens expliquin la seva rutina, el que els agrada fer ells de dilluns a diumenge. S'estimen molt, es veu, eh? Vamos a

0: Tenim per aquí el Belé, un dia més, com sempre, explicant-nos que és el que per ell no tiene sentido. Jo penso que ara mateix res del que passa al món té sentido, així que, escolta, té tota la raó del món aquest home. Vinga, va, nosaltres continuem aquí a Flash FM una estoneta més d'aquí no res amb los de l'espacio, eh? 5 integrants que, per cert, si volguéssim anar nosaltres amb ells a l'espai, hauríem d'agafar una furgoneta, un cotxe de 7 places, perquè ja són 5, per tant, alguna cosa hauríem de fer. Flash FM. Potser que vagin ells millor a l'espacio d'aquí una estoneta i que tornin, perquè tenim a l'Omar Montes i el Juan Magán amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026. No és el Bailando por ahí, sinó aquesta nova versió, a la Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Lucho RK, un día más, una nit más, explicant-nos como siempre me tienes sin aire, me falta el aire que toma, no pot respirar, sempre té problemes i és normal després de l'àlbum que ens ha tret, que es diu Sordo de un pie, hauria de ser sord d'una oïda, però no, és sordo d'un pie. Encantadíssims del Lucho RK i de la seva nova etapa musical, li estan anant molt i molt bé fent cançons en solitari i on ens presenta doncs, això, aquest àlbum amb cançons com aquesta, que s'inclouen, tot i que l'aire ja portava setmanes sonant aquí a La Que Mana. També tenim perquè el Maluma i la Shakira amb el seu Agua, i això semblen els estats de la matèria últimament, Deixant a Lucho RK que es recuperi, que pugui agafar aire tranquil·lament, tenim per aquí el JC Reyes, i una de les seves cançons més populars últimament, que sona aquí a La Que Mana, és el seu Loquita.